Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Aviam, un, dos, tres, ja hi som tots.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

Si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Bon dia, són les 8 del matí. Avui és dimarts 26 de maig. A aquesta hora ens posem a fer feina. Comencem el Dit i Fet a Ràdio Pineda.
1: Aquí es ve a pencar, a fer feina. Los ous hi han de venir rascats de casa, no es venen a rascar.
2: Entiendo que jode, pero es lo que hay.
0: No, que estem encantats, encantadíssims de compartir un matí més de bona música, de molta informació en aquesta primera hora de programa. El Dit i Fet, que ara comencem, que ens ho agafem amb bon humor i això, doncs, sobretot amb energia positiva per començar aquest dimarts amb bon peu, ben informat i amb un somriure, si pot ser, d'orella a orella. Bé, avui amb molts continguts també que expliquem en el programa. Hi va haver-hi ple municipal a l'Ajuntament de Pineda. Avui també ho explicarem ara un quart de nou del matí quan repassem la informació amb en Pep Besart, també la previsió del temps a dos quarts de nou del matí amb Jordi Pérez. Avui en què comencen a pujar de debò els termòmetres, avui ho notarem una mica més aquí a la costa. Li preguntarem a en Jordi una mica com tenim l'ambient caldejat. També la temperatura de l'aigua de mar, perquè també aquest temps convida a això, anar a la platja i a banyar-nos. Bé, i també tenim cura de la salut mental, especialment amb els més joves, amb els infants que tenim a casa. Atenció, famílies, perquè avui ens visita la psicòloga Sigrid Fadrique del Centre Buia. Avui al Ment Jove parlarem de relacions i habilitats socials. Parlarem d'amistats, de primeres relacions i també de conflictes entre iguals, entre uns i altres. Qüestions importants que avui us expliquem després de la previsió del temps, al voltant de 3 quarts de 9 del matí, amb la nostra psicòloga infantil i juvenil, Sigrid Fadrique del Centre Muià. Bé, i a la punta del dia, aneu demanant hores si necessiteu fer el DNI o el passaport a Pineda. No sabem si les hores ja han volat, però bàsicament també us anirem recordant que aquest mes de juny hi ha noves dates per tramitar el DNI, el passaport, aquí a Pineda. De seguida us ho expliquem. Tot això i més, el Dit i Fet, que comencem avui dimarts 26 de maig, en un dia que promet, ja veuràs com sí.
3: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
0: Salutacions, un matí més, acompanyant-te des d'aquí, des de la ràdio. El meu nom és Olga Dieguer. Comencem avui amb sopa de cabra i suc.

0: Núvols.
1: A la punt del dia et recordem que si necessites fer el DNI o el passaport a Pineda aquest mes de juny, hi ha noves dates per tramitar aquests documents. La cita prèvia s'ha de demanar a partir d'aquest proper divendres, que és dia 29 de maig, a partir de 8:45 del matí. Això per demanar cita prèvia, recordem-ho, a partir d'aquest proper divendres, 29 de maig. Les dates d'aquest mes de juny, el dimecres dia 3 a la policia local i el dimecres dia 17 al Centre Cívic Poble Nou. Una informació que també compartirem al portal de Notícies de Pineda.
2: Dit i fet a Ràdio Pineda.

0: quart de nou del matí. A aquesta hora ens posem al dia amb tot allò que ha donat de si el ple municipal. Un petit resum, perquè avui us ho explicarà molt bé els butlletins informatius, el nostre equip, que encapçala Pep Besar. Bon dia, Pep.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: En Pep i la Maria Josep, que són els responsables d'informatius, però vaja, en Pep el sentim també als butlletins informatius, i a aquesta hora, això, una petita filada de tot el que explicarem avui.
1: Doncs mira, que va ser un ple llarg, que va tenir un torn obert de paraules també molt llarg, molts de temes. Heu de pensar que si són 5 preguntes per grup municipal i són 4 grups de l'oposició, doncs són 20 preguntes. Imagineu-vos de què estem parlant, amb 20 preguntes i 20 respostes, amb l'exposició que de vegades no són ben curtes, no? Bé, el ple de Pineda va aprovar ahir ampliar la zona verda d'aparcament, també el reforç a l'atenció domiciliària, entre altres punts aprovats. Es van adherir al manifest Tots contra l'ictus, una qüestió que es va també llegir en el ple, i es van aprovar alguns temes de l'àmbit més tècnic, amb aprovació de comptes anuals, també, per exemple, el que dèiem, l'ampliació de la zona verda d'aparcament, sobretot a una zona de Poble Nou, també a la nova zona de Pere Casaldàliga, per tant, al voltant de l'Aldi, entre d'altres. També es va aprovar una qüestió molt tècnica, que és el reglament de l'ús d'alarmes, de l'ús d'armes i eines policials per part dels agents de policia, un document que estableix criteris d'actuació tant si estan de servei com si no ho estan. Es va aprovar també pagament de factures i també algunes modificacions pressupostàries, cosa que es fa habitualment. També es va parlar de millorar l'atenció domiciliària, sobretot en qüestions de dependència o de persones en situació vulnerable. Mentrestant, Esquerra Republicana ha presentat una moció en defensa de la llengua catalana, demana que l'Ajuntament en reforci l'ús com a eina de cohesió social, i va haver-hi una segona moció presentada, en aquest cas per unanimitat, i votada per unanimitat, que va ser presentada per Pineda en Comú, demana millores en el sistema educatiu públic català. Per cert que ahir en el ple hi havia també alguns professors d'escoles de Pineda. Més coses, va haver-hi el torn obert de paraules, tot això ho expliquem en els butlletins informatius de Ràdio Pineda. Avui també us destaquem que Pineda acollirà un cop més dues jornades per tramitar el DNI i el passaport durant el mes de juny. Seran els dies 3 i 17. Els veïns podran renovar o expedir aquests documents. Recordeu, cal demanar cita prèvia. Pineda se sumarà al Dia Mundial de la Salut de les Dones amb un programa d'activitats que és obert a tothom. Es farà el dia 28 de maig, aquest cap de setmana, una iniciativa que inclou propostes divulgatives i molt pràctiques adreçades a tothom. En parlem també avui a Ràdio Pineda, als nostres butlletins, perquè, sens dubte, és un tema que tractarem amb molta atenció. Per cert, que també explicarem que hi ha 35 entitats de Pineda que participaran a la tercera jornada d'entitats. Serà dissabte. Hi haurà, com diem, 35 entitats. La jornada començarà a les 10 del matí a l'Auditori. Hi haurà una benvinguda, però després també alguns vídeos que han fet algunes entitats i una sessió d'impreshow. A 1:15, un vermut a Can Comas amb la col·laboració del Xip. I a la tarda, les entitats que vulguin podran muntar una parada a la plaça de les Melles. Per cert, que també destaquem que Calella canviarà el sistema de pagament de la zona blava i la zona verda a partir del dia 2 de juny. L'aplicació Movis substituirà Aparcare, que fins ara estava en funcionament i que havia registrat alguns problemes tècnics els darrers mesos. Una de les funcions més destacades, hi ha aquesta possibilitat de recuperar l'import del temps no consumit. També destaquem avui que hi ha hagut 4 ferits, 3 d'ells per arma blanca, en una baralla que s'ha produït a Lloret de Mar. Un dels ferits continua ingressat al Trueta de Girona, en estat greu però estable. De fet, tan greu està que ha hagut de ser intervingut quirúrgicament dues vegades. I es tracta, d'una baralla que va haver-hi amb joves de Lloret i un altre grup de joves que haurien vingut d'Arbúcies, però també de Mataró, de Tossa i d'altres pobles. Com diem, una baralla multitudinària que va acabar, com ara dèiem, amb aquests ferits. Pineda es convertirà, per cert, en l'epicentre de l'esport híbrid amb el debut de la Tri Relay i Atló. Es farà el dia 6 de juny, una competició que fusiona la cursa a peu i l'entrenament funcional en format intens i innovador, només una competició exclusiva per a majors de 18 anys. Avui us en parlem també a Ràdio Pineda. Hauran de córrer, però també feia de transportar pesos, arrossegament de barrils, per tant, esports de força. I mira, una notícia molt curiosa que us expliquem avui a radiopineda.cat, la publicarem aquest matí. Avui us descobrirem un relat molt curiós d'un combat de pinedencs contra corsaris. Això va passar a la platja de Pineda el 1754. L'Arxiu Comarcal del Maresme disposa d'un interessant document històric que porta llum a una defensa del litoral. En aquest cas era una família de Can Castellà de Pineda, coneguda com la Torre de Sant Jaume, que van atrevir-se a fer front a uns corsaris i els van foragitar. És una cosa molt curiosa, és un document que us mostrem avui, podríem dir en exclusiva, a radiopineda.cat, i que relata com un grup de pinedencs, no sabem ben bé de quina manera, doncs van aconseguir fer fora uns pirates que perseguien una galera. Bé, és curiós perquè aquestes qüestions passaven molt a la costa del Maresme. Recordem que eren els grans enemics, doncs, quan venien a atacar les poblacions catalanes. Això passava a Pineda, però també a altres pobles, a tota la Costa Brava, passava també molta part de la costa catalana, i tot això doncs ha quedat escrit en alguns documents. Aquí en tenim un de molt curiós que ens ha fet arribar l'Arxiu Municipal de Pineda, i us puc assegurar que és deliciós. Per tant, si avui teniu ganes de descobrir una curiositat que ni tan sols us imagineu, doncs ho descobrireu a radiopineda.cat.
0: Que guai!
1: No sabem com ho devien fer, eh?
0: Jo ara m'ho estava preguntant.
1: O si hi havia més pa que formatge, eh? Perquè expliquen que hi ha un grup de pinedencs, jo no m'imagino amb quines armes, van aconseguir foragitar una galera de corsaris.
0: Ja, i amb quina estratègia van fer servir.
1: I amb quines barques.
0: Però sempre diuen que el pot petit hi ha la bona confitura, per tant, no subestimis.
1: Doncs
0: no subestimem.
1: Doncs està escrit en aquest document, insistim, l'any, eh? 1754, i asseguren doncs els que van escriure aquest document que hauria estat impossible, diu textualment, desempallegar-se dels corsaris si no hagués estat per la resistència liderada pels pinedencs.
0: Ja veus.
1: Tenim els noms, eh? Bueno,
0: els podem dir?
1: Bueno, són els noms que donen fe d'aquesta... Bueno, els noms dels herois no els sabem.
0: No,
1: eren
0: ja.
1: Molts, no? Però sí que sabem els noms dels que van signar el document i que donaven fe, i els regidors de Pineda.
0: De l'època.
1: Sí, clar. Sí,
0: que guai.
1: Sí. Regidors, mira, Joan Coromines.
0: Ah, em sona.
1: Sí, però era un altre, eh? Josep Arumí.
0: No.
1: Joan Clarà.
0: No.
1: En Joan Martorell.
0: Bueno.
1: I en Josep Comas i Cassola.
0: Martorell...
1: Van donar veracitat dels fets.
0: Cassola també em sona. Martorell, si em deixes fer la broma amb Joan Martorell, aquests que em sona, eh?
1: Ja, Martorell, ja, Martorells, eh?
0: Sí, i tant.
1: Bé, no us podeu aquest document.
0: Un document molt guapo. El publicarem avui, eh, dius?
1: El publicarem avui, a més íntegre, eh? Veureu la documentació íntegra. Bé, els diaris avui parlen doncs el que s'ha trobat a casa de Zapatero, també a la seva oficina i no sé on més. El més cridaner són les joies, que asseguren doncs que és una herència que va rebre la seva dona d'una familiar, joies que tindrien, per dir-ho així, doncs un alt valor. Aquestes joies, la policia se les van portar amb aquelles caixes, saps aquelles imatges que surt a la poli amb les caixes, que són en precinto, se les emporten, i avui és el que diem, eh? Com la justícia acaba filtrant tota aquesta informació a la premsa, i ahir ja es van veure totes les famoses joies del president Zapatero. Hi ha joies, rellotges i una mica de tot. Bé, és molt cridaner tot això, és molt cridaner, eh? Asseguren que és una... Bueno, que podran demostrar que tot això prové d'una herència, i per tant, doncs, bé, no deixa de ser, si vols, una

0: aconsegueixen fins i tot beneficiar els governs democràtics pel propi sistema que tenen de funcionar. Bé, clar, és una cosa molt, molt, molt, molt delicada. Veurem a veure, perquè les fronteres són molt fines, veurem a veure què és el que passa, però Sánchez diu que està tranquil per aquest cas Zapatero. Mentrestant, Felipe González parla directament de final d'etapa, també ho ha dit el PNB, però no se'ls volen sumar a una moció de censura. Avui els diaris en van plens aquesta qüestió, és una qüestió que ens sentirem a parlar i molt els propers mesos. I recordem, si no m'equivoco, el dia 2 de juny Zapatero el citaran al jutge, i per tant, imagineu-vos què és el que està a punt de passar el dia 2 de juny amb
1: això
0: les càmeres.
1: Això és dimarts que ve, eh?
0: Dimarts. A més, a ningú se li escapa que de vegades això passa, eh? Que diuen, la poli saldrà por esa puerta. Saps què te vull dir?
1: Bueno,
0: llavors
1: enganyen,
0: tota la poli... No?
1: No,
0: tota la poli va cap allà.
1: Ai,
0: la poli, perdó. La premsa.
1: Ah.
0: Sí, clar, quan s'interessa que apareguin unes imatges, home, les
1: sí,
0: imatges
1: sí, home,
0: dels, de la policia sortint de l'escorcoll, no van fer ni cordó policial, eh? Vull dir que la premsa es va abraonar amb la poli, que la poli... Desalojen. No me toques. Senyorita, parlen així, eh?
1: Ah, sí?
0: Senyorita, caballero.
1: Ah,
0: caballero. No me toqui.
1: Educació, per damunt de tot.
0: Però bueno, tot això està una mica buscat. Bueno. Bé, avui llegim també a la premsa que Netanyahu intensifica atacs contra el Líban, el que porta a pensar que, encara que sembli impossible, la pau pot estar a prop. Sempre s'ha dit que abans de la pau el que s'ha de fer és bombardejar de mala manera l'enemic perquè així es marques una mica d'estil. Doncs això és el que està passant al Líban. I avui també llegim a la premsa el cas de Jonathan Andic, que és encara doncs, molt atractiu, apareix a tots els diaris, que presentarà abans d'aquest dijous un recurs contra l'autodepressió. De presó, perdó. I res, ja només per acabar, doncs ara és notícia al Mundial. Recordem que hi ha Mundial aquest estiu que es compartirà en tres països, Estats Units, Mèxic i el Canadà. I l'equip espanyol de la selecció doncs ja s'ha presentat. Hi ha 8 jugadors del Barça que ha citat De La Fuente. 8 jugadors del Barça. Clar, ha estat notícia que no n'ha convocat a cap del Madrid. I això ha sigut com una garrotada amb un gerro d'aigua freda en el Madrid. De fet, tant és així que Riquelme, que és el candidat a la presidència del Real Madrid, doncs ha dit que això doncs, és una mala notícia pel Real Madrid, i ha dit també Riquelme, que ja està fent campanya, que està fent roda de premsa, que ahir va ser multitudinària, doncs ha dit que té tancats dos fitxatges de gran rellevància internacional. Així, perquè això es fa en campanyes de futbol, sempre el que es presenta com a president presenta sempre com algun fitxatge que tingui tancat. Que jo sempre em pregunto, i què? Si el que fa falta és un equip. No un jugador estrella, que també és important tenir-lo, però el que fa falta és un equip, no? I justament d'això es queixa una part de l'afició del Real Madrid, que diuen tenim grans jugadors, però segurament ens falta tenir un gran equip. Bé, el Riquelme diu que estan treballant doncs, per tenir un gran equip, però a ningú se li escapa que Mourinho seria l'entrenador, si més no és el que voldria Florentino, això és el que diuen totes les veus, i per tant veurem a veure com acaba tot això. Recordem que hi ha eleccions aviat, eh? I res, només destacar aquesta notícia, que també és curiosa, però vaja, jo dono fe que això és així. Cada cop sortim menys a nit i sortim més al vespre, allò que es coneix com el vespreig en català, eh? Per tant, més vermuts al migdia, més vespreig,
1: més festes de tarda
0: i menys discoteca.
1: Això mateix.
0: Són els nous hàbits de consum de grans i joves.
1: Poca moda, ai, poca broma, perquè això està molt, molt de moda, el tema dels vespreig. Els que tenim una certa edat que ja no ens agrada retirar massa tard, aquest tipus de festa ens va molt bé.
0: I a més, pots combinar-ho molt millor amb la família, amb
1: clar,
0: els fills, tot
1: clar,
0: la millor.
1: I podem anar tot
0: l'endemà
1: arreu.
0: Pot ser alguna coseta, si el nano
1: ja
0: desperta...
1: Ja no vas tan tocat.
0: El nano desperta, doncs pots...
1: Perquè, perdona, jo no sé tu, però...
0: No, jo ni vespreig, ni vermut, ni res. Jo zero. Jo...
1: Mira, no m'ho crec.
0: Vida missa com
1: no
0: a molt.
1: No m'ho crec, però tu i jo ja necessitem 2 dies per recuperar-nos d'una festa.
0: I 3 també.
1: I 3 també.
0: Encara l'arrossego de dissabte.
1: Cosa que això no ens passava.
0: No.
1: Que havíem... Home, si puc dir-ho així, havíem empalmat i tot.
0: Home, per favor.
1: Sí o no?
0: Mira, jo agafava el tren...
1: L'esport nacional...
0: Mira, agafava el primer tren...
1: De la nostra generació.
0: El primer tren i cap a Girona a acabar de fer el matí una xocolata amb xurros i tornar cap a casa.
1: Jo em movia per aquí, Pineda, home. Calella, on te dius? On te vas tan lluny?
0: A Girona hi ha altres llocs que no t'explicaré.
1: Per què no?
0: Bueno, també ho podria fer-ho, però ja ho faré un altre dia. Escolta, en Jordi, que el tenim aquí, és notícia.

0: En Jordi,
1: mira,
0: és notícia.
1: Escena a Londres, ja, que sembla ben bé la platja de Pineda. La gent prenent el sol, 34,8 graus a Londres, una calorada espantosa, la gent doncs pren el sol damunt de la gespa, que per cert està socarrimada.
0: I els mosquits, que ja ens comencen a picar, que ja són empipadors. Jordi Pérez, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A veure, hem de fer diverses lectures, però hem d'anar ràpids, que després tenim l'espai de psicologia menys jove. Bé, el Regne Unit, que també tenen onada de calor, com ara comentàvem, i els mosquits aquí que comencen ja a anar al restaurant.
2: Sí, sí, comencen a bellugar-se després de les pluges aquests dies, doncs compte si tenen recipients amb aigua, perquè serà un niu de mosquits i, per tant, val la pena que ho buidin o ho tapin, perquè si no els mosquits doncs camparan a la seva. I com bé diu Pep, aquesta és notícia que està sent a Europa, és que un servidor, el que els hi fa el temps a diari, està atònit veient els mapes del temps, aquesta situació, aquest anticicló extremadament anòmal, que ja ahir ho van dir de rècord, per aquestes dates no es havia vist una massa tan càlida, tan potent, que afectés Centre Europa. És que no estem parlant d'una zona concreta, és que és enorme, afecta tot el continent, des d'illes britàniques fins a l'Europa de l'Est. També França, bé, Península Ibèrica, i doncs els models, segons les seves climatologies, doncs donen senyals que això no s'havia vist per aquestes dates, com a mínim des de 1950, però vés a saber els anys enrere que podíem anar-hi. Un episodi més de l'escalfament global, ja sé que algú potser li semblarà que això no té importància, però quan comencen a caure rècords a Londres, doncs per un mes de maig, a França, aquí també a la Península Ibèrica, rècords que ja van caient, doncs això parla per si sol. I no estem parlant de 30 anys de rècords, estem parlant de 60, 70, 80, 90 anys de sèries. I això ens dona de la raresa, no?, del fenomen. Ahir, què me'n diuen d'ahir, d'aquest sol? Algú els pot pensar, home, les temperatures ahir a Pineda 25-26 graus. No és gaire. Sento alguns comentaris, però el sol és de juliol, és cremador, és de la canícula. No es correspon a la temperatura, compte, perquè a vegades a l'ombra es pot confondre. Sí, és veritat, 25 graus, no és molt, però el sol pica de valent, eh? Van baixar una mica les humitats i tant van voltar aquests 25-26, en zones interiors, doncs, de nou, superant amb escreix els 30 graus, els més càlids cap al Pla de Lleida. Avui les mínimes, podem dir mínimes que per sort refresquen una mica, perquè baixem dels 20 graus, voltem als 17 graus, per tant encara es pot dormir força bé si obren una mica, perquè els habitatges, déu-n'hi-do com s'estan caldejant, eh? I esperin-se, eh? Que venen dies que ens hem d'agafar fort, perquè venen corbes, eh? Avui, dimarts, dia de sol, radiant, poden aparèixer 4 pinzellades de núvols prims, si és que apareixen. Temperatures sense gaires canvis o en algunes raconades lleugera tendència a l'alça, 1 o 2 graus. Potser algunes zones prelitorals, Catalunya central, de forma irregular. No podem dir general, però sí que en algunes raconades pujaran 1 o 2 graus respecte a ahir i en d'altres doncs, sense gaires variacions. Encara el dimarts, doncs mirin, calor intensa, vents molt fluixos, la mar tranquil·la. Ahir va estar pràcticament com un plat i aquest lleuger llevantet, avui gira el llevantet més aviat a Garbí, fluix en conjunt tota la jornada, temperant una mica la temperatura ambient a la línia de la costa, cap a l'interior, la que ens allunyem, doncs un sol de justícia. Demà dimecres arriba ja aquest inici que segurament nosaltres ja sabem que no ho podem dir perquè això ho diuen els serveis oficials, però iniciarem un episodi de dimecres a dissabte. Ja veurem si no és una onada de calor. Jo diria que segurament entrarem en un episodi d'una onada de calor. Podíem en veu petita, però que estem en mes de maig. I a vegades els serveis oficials, AEMET, Meteocat, això els hi va una mica de mare, perquè això no, això sempre és de juny a agost, però a maig doncs m'entenen per on vaig. Però les temperatures seran de canícula. Sí que segurament doncs, ja veurem si no diem onada de calor, però vaja, els mapes que veig serà de calor molt intensa demà. El centre nucli càlid de Centre Europa, lentament, ahir me l'estava mirant al mapa, es desplaça des de Centre Europa cap al nord-est peninsular. Demà tindrem el nucli càlid, doncs, pràcticament, com diem, al sobre de la vertical del nord-est peninsular. Això què farà? Això el que farà és la subsidència. Què és la subsidència? Pues que es desplomaran les humitats. Ja ho estan sent, perquè les humitats baixen, es desplomen en hores diurnes a gran part de Catalunya, però demà baixaran més. Això afavorirà que la temperatura s'enfili més. Demà poden pujar 1, 2, 3 graus, 4 en algunes zones, per tant, d'1 a 4 graus ascens tèrmic respecte avui les màximes. Demà el sol serà el que s'imposarà amb 4 nuvolets prims. El vent de Garbí pot agafar una mica de força a partir de la tarda, sobretot costa central, costa brava, però pobret, aquest vent de Garbí temperat doncs, fer lleugerir una mica la calor molt a tall de mar, però les temperatures seran molt altes, de 25 a, 20, a 30 graus a tota la línia costanera, segurament que tinguem més 26, 27 i 28 aquí fins i tot a l'Almaresme, malgrat aquest garbinet que pugui fer a la línia costanera, i en zones interiors veurem més 35. Avui potser algun 35 al Pla de Lleida o Fregant, però demà sí que cauran segurament en alguns punts de Girona, del prelitoral de Barcelona, Catalunya Central i per suposat, a les zones de Lleida veurem més valors superant els 35 graus. Per tant, s'engega el forn. I més que s'engegarà el forn a partir de dijous i divendres, perquè la calor s'intensificarà dijous i divendres. Atenció a les temperatures màximes, perquè de nou veurem 36, 37, 38 i potser alguns 39, en moltes zones prelitorals, Catalunya Central, potser Girona, Pla de Lleida, aquí a la costa podríem fregar els 30 graus, perquè les humitats, insistim, que es desplomaran, brises febles de Garbí en conjunt, tant dijous com divendres, però atents a les temperatures, perquè també les mínimes seran notícia, probablement caiguin ja mínimes tropicals, ja ho estava havent, em sembla, cap a l'àrea de Barcelona, algunes zones ja tenen mínimes de 20, però els 20 graus o més aniran caient en zones preferentment litorals i molt altes també les mínimes en zones interiors. Per tant, no refrescarà gens a partir de dijous, divendres, dissabte. Els models avisen que les mínimes, doncs, és prova que caiguin rècords de mínimes altes per un mes de maig en molts observatoris de Catalunya, i ja no parlem de la resta de l'Estat. Ens estem focalitzant a Catalunya, però això va també per França i la resta de l'Estat. Com dèiem, dijous, divendres, sol de justícia, calor molt intensa, probable onada de calor i molta precaució perquè s'engegaran avisos per temperatures, insistim, caniculars. Dissabte també es mantindran el sol, la calor, alguns nuvolets prims, brises, molt bona mar. Potser diumenge fluixa una mica la calor, la massa càlida retira més cap al sud-oest peninsular, fluixarà, sí, fluixarà respecte a dimecres, a dijous, divendres i potser dissabte, fluixarà uns grauets, però seguirà fent calor molt intensa. A partir de dijous, divendres, dissabte, diumenge, segurament hi hagi més ruixat, més tempestes a l'àrea del Pirineu, prepirineu, exclusivament en aquell sector, quan descarregui lleugera refrescada transitòria en aquell sector, perquè la resta podríem dir que ni ens n'adonarem, el sol serà el denominador comú i un sol cremador. Caurà foc del cel els propers dies. Això ho diem sempre de juliol endavant, a vegades el juny ho hem dit, però fixin-se, ho estem dient a finals de maig. I és que la situació va per aquí i nosaltres ho diem alt i clar. I de moment això és tot, Olga i oients.
0: Molt bé, Jordi, déu-n'hi-do, t'estàvem escoltant atentament amb aquests valors i amb aquesta calor que s'intensificarà els propers dies, per tant, insistim, molta precaució amb el sol, els que hi treballeu a l'aire lliure, els que us moveu més pel carrer, hidrateu-vos molt, molta aigua, anava bevent aigua, sobretot, això és molt, molt important, i protecció solar, importantíssim, per evitar disgustos. Jordi, tindrem, anirem seguint aquesta situació d'estiu a la recta final del mes de maig.
2: Sí, sí, sens dubte. Sens dubte que les temperatures seran notícies a Catalunya, per aquestes temperatures cauran rècords de màximes i mínimes, segurament a un grapat d'observatoris, i amb això ja es diu tot, a la situació que encetarem demà dimecres, ens acompanyarà 3 o 4 dies ben bons. De dimecres a dissabte serà el màxim, amb els pics màxims segurament dijous i divendres. Seria els dos pics, com podríem dir, més, amb valors més elevats.
0: Molt bé, Jordi. Doncs res, anirem seguint tota aquesta situació a l'Espai del Temps a 2:15 del matí aquí a Ràdio Pineda. Gràcies, Jordi. Fins demà. Bon dia.
2: Molt bon dia, fins demà.
0: Situació meteorològica que ens deixa gairebé a 3:15 del matí. Deixa'm que saludi a la Sigrid Fadríguez, la nostra psicòloga infantil i juvenil del Centre Muià. Bon dia, Sigrid.
3: Molt bon dia, Olga.
0: Avui parlem d'una qüestió molt important. Què parlem avui?
3: De les relacions i de les habilitats socials.
0: Qüestió important. Si teniu infants joves a casa, ho abordem de seguida, però també m'acompanya en Jaume Casals. No te'n vagis! Jaume, bon dia.
4: Molt bon dia, Olga. Com estàs?
0: Jo, a tope.
4: Saps què passa? Que feia dies que no fèiem els sense spoilers.
0: Sí.
4: M'has trobat a faltar o no?
0: Sempre.
4: Bueno.
0: Sempre.
4: Vale, perfecte.
0: També et dic que menteixo bé, eh?
4: Ostres, no fotem, eh? Que no sóc el Pep, jo, eh?
0: És broma, ja ho sé, ja ho sé. Escolta, ara farem el sense spoiler. La setmana passada teníem les entrevistes als portaveus municipals amb vistes d'aquí un any a les eleccions municipals, però ara sí que reprenem una mica els espais habituals que tenim al dit al matí. Re, de seguida el sense spoiler, una mica de publi i ens hi posem.
5: Som-hi. Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
6: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
8: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
5: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
0: En Jaume Casals és el sense spoilers. Qui millor que en Jaume per fer-nos arribar aquestes recomanacions? Ara que ve l'estiu, alguns tindrem vacances i tindrem temps per planificar-nos una mica, sobretot les sèries de tele. Però en teatre s'ha d'anar-hi ja.
4: Sí, el que passa és una mala època anar a l'estiu al teatre, perquè l'estiu invita a anar a la platja, sortir al carrer, terrassetes...
0: Per què no feu teatre a la platja?
4: Perquè... Pregunta'ls-hi als de la Generalitat.
0: Ah, clar, em costes, és veritat. Perdó, no he dit res. Tupido velo, passa palabra. Ai, ai, ara he posat la pota fins a baix de tot. Bueno, és igual.
4: No passa res, és una crida.
0: Bueno, no sé. El teatre es pot fer a la tarda, també.
4: I amb aire condicionat.
0: I amb aire condicionat, mira, amb els peus a l'aigua, va.
4: Que nosaltres seguim a l'Eixample, l'estiu.
0: Molt bé. Va. Bueno, el Jaume el tenim fent al Bonobos.
4: Sí, exacte.
0: Amb tota la companyia, que està molt bé i que us recomanem que hi... L'hem anat a veure, Jaume, t'hem anat a veure.
4: I veu pujar a l'escenari.
0: Bueno, quan va acabar l'obra et van venir a saludar.
4: Sí.
0: Ja està, però que s'ha d'anar a veure perquè riureu molt, eh? Però vaja, avui quina recomanació ens portes?
4: Doncs va, comencem. Com que s'han acumulat dues setmanes, avui us recomanaré dues obres de teatre i una pel·lícula per anar per feina. I la setmana que ve ja farem sèries, d'acord? Doncs vinga, comencem amb teatre. Més que teatre, us vull recomanar avui un espectacle que porta més de 10 anys en cartell i que cada dia és una funció diferent. Us parlo d'Improshow Barcelona, però no seré jo qui us en parli. Tenim el Pepo Flores, que ens farà 5 cèntims, i crec que té una sorpresa per tots els oients que ens estiguin escoltant.
9: Hola, Ràdio Pineda, i hola, Jaume, un plaer. Us parlaré d'Improshow. Som el segon espectacle més vist de tota Catalunya. És un espectacle on vosaltres no sabeu el que aneu a veure, però és que nosaltres no tenim ni idea del que fem. Cada funció és diferent i necessitem les vostres frases perquè sou els i les guionistes del nostre espectacle. Us convidem a venir-nos a veure al Teatre Neu de Barcelona de dimecres a diumenge i ininterrompudament. Així que estarem allà també durant tot l'estiu a Improshow Summer. A més... Hi ha un parell d'entrades dobles que seran sortejades aquí, així que el Jaume els donarà més explicacions. Ha estat un plaer i una abraçada ben forta a tots i a totes.
4: Flipes o no flipes? És que és un amor, el Pepo Flores. Me l'estimo, com ha dit, actor i el director d'ImproShow. ImproShow, el ritme és molt àgil, és divertit, és espontani, i els actors tenen una capacitat brutal per crear històries i humor al moment. Hi ha moments surrealistes, d'altres molt quotidians i moltes rialles compartides amb tota la sala i cada dia. A més, és d'aquells plans perfectes per anar-hi amb els amics, en parella, perquè crea un ambient molt proper i molt viu. El públic es sent part de l'espectacle des del primer minut, perquè també escriu frases que després juguen a l'hora de l'impro. I el que ha dit el Pepo?
0: Tema entrades. Com ho farem, això? Com ho faràs?
4: Tema entrades.
0: Com les sortegem?
4: No les sortegirem al matí, perquè jo, ja que estic a les tardes aquí a Ràdio Pineda, estic fent la meva radiofórmula, jo avui...
0: La teva, que és la de tots.
4: Exacte. Jo avui sortejaré una entrada doble i demà dimecres sortejaré una altra.
0: Doncs estigueu atents a aquesta tarda. A partir de quina hora et trobem aquí a la Ràdio, Jaume?
4: De 5 a 7.
0: De 5 a 7, no us ho perdeu.
4: Us porto una altra proposta teatral, com he dit, que no vull perdre l'oportunitat de recomanar, que és El Firmament, a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya. Un joc fosc, ferotge i divertit sobre la democràcia. Ens ho explica una de les seves protagonistes, la Maria Garrido.
10: Hola, Ràdio Pineda. Soc la Maria Garrido, una de les actrius del Firmament, obra que s'està fent actualment a la Sala Petita del Teatre Nacional de Catalunya, adaptada i dirigida per Gara Roda i escrita per la dramaturga Lucy Kirkwood, interpretada per 13 actrius i un actor, un elenc que pràcticament es passa tota la funció en escena per servir una obra que parla de justícia, d'empatia i de com podem arribar a ser les persones de polièdriques. Us convidem a venir perquè és una obra que emociona, que és colpidora, que té moments divertits i té moments molt reveladors i que podeu disfrutar fins al 14 de juny al TNT. Us envio de part de tota la companyia una abraçada molt gran i molts petons. Fins ara!
4: Doncs també, un amor, la Maria Garrido. He treballat amb ella i no podeu deixar de perdre-vos l'oportunitat de veure El Firmament. Però aquí hi ha la mala notícia. Entres exaurides, Olga.
0: Oh, sí. Llavors, home, no es fa és posar-te un carmel i després te'l treuen.
4: Sí, però no passa res. És que aquest àudio el tenia i no volia perdre l'oportunitat de que la Maria ens expliqués de què va El Firmament.
0: Ens encanta poder sentir les veus dels protagonistes d'aquests espectacles que estem recomanant aquí a la ràdio. Per tant, des d'aquí un petó molt gran a la Maria, avui al Pepo també, que ens ha enviat aquest missatge, i moltes gràcies.
4: Exacte. I marxem amb una pel·lícula. Som-hi. Olga, et porto Balandrau, ben salvatge, segurament. Uau, ja sabràs de què et parlo, eh? Sota la direcció de Fernando Trullols, està basada en fets reals, recrea una de les tragèdies més impactants que s'han viscut al Pirineu català, però el que fa especial no només és la història que explica, sinó la manera de com transmet la força de la natura, la vulnerabilitat humana i aquell respecte immens per la muntanya. La pel·lícula aconsegueix crear... És que se'm posa la pell de gallina, només de pensar en la pel·lícula. Ja m'he perdut. Això, aconsegueix crear una tensió molt real, gairebé física, i et fa sentir dins de l'experiència des del primer moment. A més, parla de valors molt universals, la supervivència, la solidaritat, les decisions extremes i com reaccionem quan tot es complica inesperadament. Si us agraden les històries basades en fets reals, el cinema que emociona i les pel·lícules que et mantenen enganxat sense necessitat de grans artificis, Balandrau és una molt bona recomanació. Amb Álvaro Cervantes, Bruno Cusí, un magistral, Marc Martínez al capdavant del repartiment.
0: Bones recomanacions. Recordem, Jaume, aquesta tarda i demà la tarda, horari, que la gent estigui atenta, els oients estiguin atents a Ràdio Pineda, que estiguin atents escoltant en Jaume Gasals aquesta tarda per aconseguir entrades. Va, recordem-ho.
4: De 5 a 7. Avui ja donaré una entrada doble per anar a veure ImproShow Barcelona, i demà dimecres, que demà és un dia especial perquè Olga demà el faig gran.
0: Ai, se'ns fa gran el nen de casa.
4: I ja està, de 5 a 7, aquí a Ràdio Pineda, 937671919, i entrades gratis.
0: Gràcies, Jaume. Ens veiem, ens escoltem. Bueno, ens veiem cada dia, però ens escoltarem la setmana que ve.
4: Sí, vinga, va, Olga, un petó. Fins ara.
0: Un petó.

0: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
1: Quin ritme tan intens que portem a aquesta hora del matí. Anem a agafar una mica d'aire, això sempre ens hi ajuda la Sigrid Fadríquez, la nostra psicòloga infantil i juvenil del Centre Muia i també doncs, la responsable també d'aquest projecte de ràdio, que és el Menys Jove. Sigrid, bon dia.
2: Molt bon dia, Olga.
1: Déu-n'hi-do, avui anem amb l'energia molt, molt pujada, eh? El que dèiem, anem a rebaixar una miqueta, agafem una mica d'aire, respirem fons, perquè anem a parlar d'una qüestió també que preocupa les famílies, que tenim infants, tenim joves a casa. Aquestes amistats, aquestes primeres relacions, les habilitats socials, no?, que poden tenir a l'hora de gestionar doncs, tot això que als adults també ens costa.
2: Home, i tant, moltíssim, moltíssim. I és un constant aprenentatge. Mira, fixa-t'hi que m'agrada que comencis amb el títol perquè una de les coses que són essencials és entendre que les relacions socials tenen un paper fonamental en el desenvolupament emocional tant d'infants com d'adolescents. M'atreviria a dir-te que sobretot i davant de tot pels adolescents. Clar, si t'hi fixes, en la relació amb els iguals és on aprenen a compartir, a esperar, a tolerar frustracions, a negociar, a sentir-se acceptats o rebutjats i també a construir la seva identitat, que això de fet ja ho vam nombrar al programa anterior. Clar, què passa? Si posem el focus especialment a l'adolescència, si ens adonem, el grup d'iguals pren molt de pes perquè ajuda a respondre a la pregunta de on encaixo.
1: És que aquesta és la gran pregunta i la clau per acompanyar el jove, no? Perquè si nosaltres com a adults que estem al costat, els anem acompanyant, no? Veiem que tenen aquests dubtes, no? Del on encaixo.
2: Clar. I de fet, m'agrada que nombris els adults perquè moltes vegades el que passa és que perdem de vista que per ells és una cosa molt important, és un fet molt important. I sense voler, la tendència, jo m'hi trobo, a consulta, és a minimitzar. I fixa't que és curiós perquè investigant sobre això, que sempre m'agrada preparar els guions, investigar una miqueta també per estar actualitzats i actualitzades, no?, de la situació dia d'avui, adona't de que hi ha estudis dins de la psicologia del desenvolupament que mostren que el sentiment de pertinença durant l'adolescència té un impacte directe sobre l'autoestima i el benestar emocional. Clar, què vol dir això? Que sabem que sentir-se acceptat pel grup activa àrees cerebrals relacionades amb la recompensa i la seguretat emocional. Però fixa-t'hi que tot el que té a veure amb l'exclusió social, sentir-se fora, que no en formem part, activa les mateixes zones cerebrals relacionades amb el dolor físic.
1: És que això impacta molt, eh? Dir-ho, escoltar-ho ara en veu alta, ho veus a casa, no?, i ho intentes gestionar una mica com pots.
2: Clar.
1: Però clar, quan trobes algú que ho diu en veu alta i així de clar, no?
2: Fixa't que ja vam fer un programa destinat al bullying i al ciberbullying i jo no em canso de dir que és molt important estar presents i acompanyar al llarg de tot aquest procés i aquesta etapa evolutiva que és tan sensible.
1: Parlem d'amistats, parlem de qualitat, parlem de salut mental, però a millor qualitat d'amistats, això vol dir millor salut mental?
2: Oh, i tant que sí. O sigui, fixa-t'hi que garantir una bona qualitat a nivell d'amistats el que ens ajuda és no només a millorar la salut mental, com bé has dit, sinó a regular-nos emocionalment. I a més, també hi ha menys risc d'angoixa i de sintomatologia depressiva al llarg d'aquesta etapa.
1: Avui amb la psicòloga infantil i juvenil Sigrid Fadríquez del Centre Muia parlem de relacions i habilitats socials, amistats, aquelles primeres relacions, també els primers conflictes, que a vegades és tot un drama a casa quan hi ha conflictes. Però què hi ha realment al darrere d'aquests conflictes?
2: Aviam, partim de la base de que els conflictes entre amics o entre iguals són normals i m'atreviria a dir que més que necessaris perquè formen part de l'aprenentatge social. Ara bé, partim de la base de que, i això no ho hem de perdre de vista, que vegades als adults se'ns oblida, que tant infants com adolescents estan en preprocés d'aprenentatge de gestionar emocions, comunicar el malestar, posar límits i tolerar frustracions. Per això, si ens hi fixem, sobretot les persones que convivim amb nens i adolescents, moltes vegades ens trobem reaccions que venen des de la impulsivitat. Què sé jo, deixar-se de parlar, excloure l'altre, contestar malament... Clar, aquí el que hem d'entendre és que el problema no és que hi hagi conflicte. El problema és quan no tenen eines per gestionar-los. Llavors, no hem d'intentar evitar-los, sinó ensenyar-los a travessar-los i a gestionar-los de manera saludable.
1: I aquí entra la confiança. Que el menor, que l'infant, el jove, tingui confiança la suficient com per dir-ho a casa.
2: Exacte. I si casa, no? Que això ho hem nombrat moltes vegades, pel que sigui, no hi ha aquest punt de confiança, hi ha recursos, es pot demanar ajuda. I per això estem els psicòlegs.
1: Clar, i estem en una qüestió delicada, perquè parlem de primeres experiències en adolescents. Això marca molt, i hem passat tots per aquí, què necessiten aprendre en aquestes primeres relacions afectives?
2: Buf, jo et diria que moltes coses. Clar, quina és la realitat que ens trobem a dia d'avui? Partim de la base de que les primeres relacions afectives tenen un impacte molt important perquè moltes vegades són les primeres experiències on els adolescents posen en joc autoestima, necessitat d'acceptació i manera en com entenen l'amor i el vincle. Clar, què passa? Moltes vegades els costa diferenciar entre una relació sana i conductes que, tot i estar molt normalitzades, són molt nocives. I aquí obro melonet. Què? Què és el que trobem a dia d'avui? Sobretot, què és el que escolto consulta? Que se'm trenca el cor. Clar, trobem coses com controlar amb qui parla l'altre, enfadar-se si no es respon ràpid, no? Les xarxes socials, que sí que ens han aportat moltes coses positives, però també, per una altra banda, si no hi ha un control sobre això, passem a tenir un descontrol i un abús. Després, la necessitat de saber constantment on és l'altre, no? Aquesta cosa de posar la localització, no per veure on està l'altre i cuidar si passa qualsevol cosa, sinó per controlar. I després, que aquesta és, jo et diria, la que menys m'agrada i que l'escolto sovint, interpretar la gelosia com una prova d'amor.
1: Casos més habituals del que ens pensem.
2: Malauradament, sí.
1: I que també a vegades la premsa recull també aquest tipus de realitats.
2: Jo t'haig de dir que en ple segle XXI i amb lo joves que són els nanos, perquè a vegades, vull dir, m'estic referint a nanos de 14, 15, 16 anys i escolto discursos que se'm posa la pell de gallina i em fa qüestionar quin tipus de societat o quin tipus de nanos estem educant. Clar, fixa-t'hi que és molt important parlar amb naturalitat de sobre què és una relació saludable, no? És a dir, el fet de poder-se sentir un mateix o una mateixa, sentir-se respectat, poder posar límits, que això és superimportant, tenir espais propis i, sobretot, no viure des de la por o el control.
1: I l'autoestima.
2: Correcte.
1: Sobretot l'autoestima. Si no tenen autoestima...
2: Tal qual.
1: Per molt que ho parlis, per molt que ho treballis a casa, si no tenen aquesta autoestima, tenim la batalla perduda.
2: Totalment d'acord. Totalment d'acord.
1: Clar, davant de tot això, Sigrid, com podem fomentar habilitats socials saludables? Què els hi podem explicar als nostres fills i filles?
2: Mira, aquí com a famílies podem fer un gir important i el que és superimportant és cultivar tot plegat des de que som ben petits. Clar, tenim o coses que recomano, no? Els típics tips amb els que sempre acabem aquest espai. Primer de tot, jo parlaria de la validació emocional. Ojo, sense solucionar-ho tot immediatament, que els adults tenim aquesta tendència a voler intervenir perquè jo ja he passat per aquí i ja ho sé tot. Espai i respecte, perquè a vegades necessiten més sentir-se escoltats que no pas que els hi arreglem el problema en si. Després, ensenyar comunicació assertiva. I aquí faig una crida, sisplau, ensenyar comunicació assertiva. Poder dir, verbalitzar. Digues.
1: Ara pensava, posa'ns algun exemple pràctic d'aquesta comunicació assertiva. Com podem fer-ho?
2: Doncs mira, frases com això no m'ha agradat, necessito el meu espai, no hi estic d'acord. És a dir, en essència seria anomenar com em sento i, sobretot i davant de tot, posar damunt de la taula la necessitat. Que el que acostuma a passar moltes vegades, i remeto a el que estàvem dient abans, és que per por o per sentir-nos controlats, moltes vegades reprimim tant el que sentim com el que necessitem. Sobretot això acostuma a passar molt amb adolescents. Després, fomentar l'empatia, el fil precisament d'això que estàvem parlant. Ajudar-los a pensar com creus que s'ha sentit l'altre? Perquè el quid de la qüestió és que tant infants com adolescents la tendència és a sentir que jo sóc el protagonista i el més important de tots. Hi ha un punt narcisista que també forma part d'aquest procés i d'aquesta etapa, eh?
1: Per tant, hi ha senyals d'alerta que hem de tenir en compte.
2: Sí, correcte. Hi ha algunes situacions on sí que és important estar atents. Per exemple, l'aïllament social continuat, el patiment molt intens pels conflictes socials, la dependència excessiva d'una amistat o relació, la dificultat persistent, per exemple, a l'hora de relacionar-se, i aquestes relacions, tornem-hi, que són molt controladores o, sobretot, que això també ho veig i ho escolto sovint, on hi ha manca de respecte.
1: Que ple segle XXI els nostres infants, els nostres joves, amb aquestes primeres experiències de relacions, siguem amics, amb persones que els hi agrada, que estan descobrint l'amor també, perquè estan a l'edat. Ostres, sentir això i que ens expliquis aquestes realitats, que de fet és el que dèiem, passa més sovint del que ens podem imaginar, però vaja, estem ells són una generació amb molta informació,
2: sí,
1: no?
2: Que
1: amb molts recursos a l'abast, la família també, doncs, l'educació que hem rebut, no? Els que ja són pares i mares... Mm-hmm. Bueno, ja està una mica més a to de l'actualitat, i que els nostres fills pugin amb aquesta mentalitat, doncs espanta una mica.
2: Espanta una mica. El que passa és que aquí llenço com un missatge esperançador, no? I sí que és veritat que jo, per exemple, que col·laboro amb molts instituts, cada vegada s'està normalitzant més el fet d'introduir com a assignatura la gestió emocional, no? La ètica, els valors. I després, una de les coses que també em fa contenta és que la salut mental cada vegada s'està normalitzant més. I és curiós perquè et diria que cada vegada, quan em contacten les famílies, ho fan no tant per la seva necessitat, sinó per petició directa de l'adolescent o de l'infant.
1: Sigrid, un tema molt interessant avui, que ens toca molt de prop, amb psicologia infantil i juvenil, el tema relacions i habilitats socials, també és clau, pel dia de demà, quan siguin adults, saber-se defendre, no?, a vegades amb, bueno, una selva, no?, que has de tenir també els teus recursos per sobreviure i, com a mínim, doncs, fer el camí d'una forma més tranquil·la, prenent bones decisions. Per tant, bé, esperem que hàgim ajudat a les famílies que ens estiguin escoltant.
2: Correcte.
1: Sigrid Fadrique, psicòloga infantil i juvenil del Centre Moià. Molt interessant, com sempre, moltes gràcies.
2: No, Anna, tu, fins al mes que ve, Olga.
1: Què tenim el mes que ve? Perquè el mes que ve, el juny, serà ja l'últim menys jove de la temporada, perquè anem tancant curs, com aquell qui diu. Ja tens pensat una mica de què podem parlar? Ens acostarem a les vacances.
2: Clar, de fet has fet un pseudo-spoiler, perquè...
1: Oh!
2: Claro, no, però ja va bé, perquè així deixem amb el carmelet a la boca. Parlarem sobre el tancament de curs i donarem tips de com acompanyar-los al llarg de l'estiu, que sembla que no, però 2 mesos i mig a vegades es fan una mica pesadets.
1: Gràcies, Sigrid.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
2: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.

0: Són les 10. Notícies.
1: El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova ampliar la zona verda d'aparcament i també el reforç de l'atenció domiciliària. El ple s'adherí també al manifest Tots contra l'ITUS, promovent la sensibilització i la prevenció d'aquesta malaltia. El plenari també ha constituït la Junta General de la Societat Via Apunt a una... i també els seus comptes anuals. Com dèiem, pel que fa a la mobilitat, ha donat llum verda a l'ampliació de la zona verda d'aparcament, sobretot en noves zones, a Poblenou, també a l'entorn del supermercat Aldi i altres àrees. També s'ha aprovat un reglament intern per regular l'ús d'armes i eines policials per part de la policia local de Pineda. També hi ha hagut algunes modificacions rellevants, per exemple, una ampliació de crèdit per inversions, com ara asfaltar carrers, i també l'adquisició d'una nou nau municipal per posar-hi la futura comissaria de la policia local. També increment per partides de personal. Val a dir que en aquest ple també s'ha aprovat una moció en defensa de la llengua catalana que ha presentat Esquerra Republicana. Tots els partits van votar-hi a favor, el Partit Popular es va abstenir. La segona moció, aprovada per unanimitat, la va presentar Pineda en Comú, reclama millores en el sistema educatiu. També amb el torn obert de paraules que repassem en altres butlletins informatius. Pineda acollirà una vegada més dues jornades per tramitar el DNI i també el passaport durant el mes de juny. Serà els dies 3 i 17. Els veïns poden renovar o expedir aquests documents sense haver de desplaçar-se fora de Pineda. Cal demanar cita prèvia a partir del dia 29 de maig. Pineda se suma a la commemoració del Dia Mundial de la Salut de les Dones. Es farà aquest cap de setmana amb un ampli programa d'activitats centrades en la prevenció i el benestar. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. I aquest dissabte es farà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. Aquesta trobada comptarà amb 35 entitats i 160 participants. Es farà a l'auditori. Hi haurà també una benvinguda, es podran veure alguns vídeos i també es podran consultar directori d'entitats. Hi haurà també una sessió d'impro-show i un vermut a Can Comas. Calella estrena nova aplicació per pagar Zona Blava i Zona Verda. Serà a partir del dia 2 de juny. Aquesta aplicació, Movis, substituirà Aparcare, que estava en funcionament des de l'any 2018. També destaquem que hi ha hagut 4 ferits, 3 per arma blanca, en una baralla multitudinària a Lloret de Mar. Una persona continua greu, hospitalitzada a l'Hospital Trueta de Girona. També destaquem que Pineda es convertirà en l'epicentre de l'esport híbrid amb el debut de la tri-relei i atló. Serà el dia 6 de juny, és una nova fita esportiva, una competició que fusiona cursa a peu i entrenament funcional en un format intens i molt innovador. Aquesta prova només és oberta a majors de 18 anys. I avui a radiopineda.cat us descobrim un curiós relat d'un combat de pinedencs contra corsaris de Pineda l'any 1754. L'Arxiu Comarcal del Maresme disposa d'aquest interessant document històric que aporta llum sobre un episodi de defensa al litoral, una peça inclosa dins la col·lecció de la família Jofre de Mataró. És un testimoni d'un enfrontament d'un grup de veïns de Pineda contra corsaris musulmans el maig del 1754. Ho podeu descobrir avui a radiopineda.cat. I el temps que ve marcat novament per la calor, i atenció perquè aquests propers dies encara pot fer més calor. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.

0: Són les 11. Notícies.
1: Pineda se suma a la commemoració del Dia Mundial de la Salut de les Dones, que és el 28 de maig, amb un ampli programa d'activitats centrades en la prevenció i el benestar. Unes activitats que comencen demà dimecres amb el programa Pineda es mou, de Ràdio Pineda, que estarà dedicat a l'augment de les malalties de transmissió sexual i serà a càrrec de la doctora Maura. Dijous es faran diverses xerrades. Al Centre Cívic Poblenou, una xerrada sobre les etapes del cos de la dona amb Tamara Martín, a les 5 de la tarda. I a la mateixa hora, Avinguda Hispanitat, una sessió demostrativa d'exercicis de força per a dones amb Núria Costes. També dijous, a Can Comas, xerrada sobre salut amb mirada femenina, amb la doctora Pol, del CAP de Pineda, a 5:15 de la tarda. I divendres, Màxim Popovic farà una xerrada sobre el sol pelvià, a 5:00 de la tarda, a la Biblioteca Serra i Moret. Amb aquesta programació, l'Ajuntament de Pineda i el CAP volen conscienciar, informar i oferir eines per millorar la salut de les dones. Dissabte es farà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada comptarà amb 35 entitats i 160 participants. En parla la regidora de Participació Ciutadana, Yolanda Mayas.
2: Tindrem un dia maco, que creiem que bueno, estarà molt bé, i serem uns 35 entitats. Jo, el més important seria, bueno, reconèixer el valor, no, i el treball que fan per Pineda, tant associacions com entitats del municipi, no? I que al final, mica en mica, que any rere any se vagin apuntant més entitats.
3: Que la gent participi, que la gent s'apunti a entitats, que la gent s'apunti, perquè és un espai de convivència, és un espai de gaudi, és un espai de compromís, i sobretot la gent jove i els pares que apuntem en els nanos a fer aquest tipus d'activitat, ja sigui amb el cau, ja sigui allà on vulguin, però que facin coses, perquè és un lloc d'aprenentatge, de viure en societat.
1: La jornada començarà al matí directament amb les entitats, i dissabte a la tarda, de 5 a 8, a la plaça de les Mèlies, hi haurà la mostra d'entitats, un espai obert per conèixer de prop les seves activitats. Calella canviarà el sistema de pagament de la zona blava i verda a partir del pròxim 2 de juny. L'aplicació Mowith substituirà Aparcare, fins ara en funcionament des de 2018, i que havia registrat molts problemes tècnics els darrers mesos. I Pineda es convertirà en l'epicentre de l'esport híbrid amb el debut del tri-relay Hiatló. Serà el pròxim 6 de juny, una nova fita esportiva, una competició que fusiona la cursa a peu i l'entrenament funcional en un format intens i innovador. Tot això a Pineda, el 6 de juny, en una competició exclusiva per a majors de 18 anys.

Es van fer molt coneguts per versionar èxits dels ABBA, per això es diuen 18. I amb aquesta triomfen ja amb nom propi, Iconic. I què hem triat per començar aquest nou bloc de música? Matí de dimarts 26 de maig, fa un sol que tremola. Déu-n'hi-do, quina calor ja a aquesta hora del matí, gairebé un quart de 12, i aquí seguim amb energia positiva des de Ràdio Pineda. A punt, el nou èxit d'Anna Torroja, també Cristina Aguilera, la col·laboració que feia amb Pink, Mia, Kenny Grace, Neina, Mary, molts més.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: Són les 12. Notícies.
1: El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova ampliar la zona verda d'aparcament i també el reforç de l'atenció domiciliària. El ple s'adherí també al manifest Tots contra l'Itus, promovent la sensibilització i la prevenció d'aquesta malaltia. El plenari també ha constituït la Junta General de la Societat Via a Punt a una... i també els seus comptes anuals. Com dèiem, pel que fa a la mobilitat, ha donat llum verda a l'ampliació de la zona verda d'aparcament, sobretot en noves zones, a Poblenou, també a l'entorn del supermercat Aldi i altres àrees. També s'ha aprovat un reglament intern per regular l'ús d'armes i eines policials per part de la policia local de Pineda. També hi ha hagut algunes modificacions rellevants, per exemple, una ampliació de crèdit per inversions, com ara asfaltar carrers, i també l'adquisició d'una nou nau municipal per posar-hi la futura comissaria de la policia local. També increment per partides de personal. Val a dir que en aquest ple també s'ha aprovat una moció en defensa de la llengua catalana que ha presentat Esquerra Republicana. Tots els partits van votar-hi a favor, el Partit Popular es va abstenir. La segona moció, aprovada per unanimitat, la va presentar Pineda en Comú, reclama millores en el sistema educatiu. També amb el torn obert de paraules que repassem en altres butlletins informatius. Pineda acollirà una vegada més dues jornades per tramitar el DNI i també el passaport durant el mes de juny. Serà els dies 3 i 17. Els veïns poden renovar o expedir aquests documents sense haver de desplaçar-se fora de Pineda. Cal demanar cita prèvia a partir del dia 29 de maig. Pineda se suma a la commemoració del Dia Mundial de la Salut de les Dones. Es farà aquest cap de setmana amb un ampli programa d'activitats centrades en la prevenció i el benestar. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. I aquest dissabte es farà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. Aquesta trobada comptarà amb 35 entitats i 160 participants. Es farà a l'auditori. Hi haurà també una benvinguda, es podran veure alguns vídeos i també es podran consultar directori d'entitats. Hi haurà també una sessió d'impro show i un vermut a Can Comas. Calella estrena nova aplicació per pagar Zona Blava i Zona Verda. Serà a partir del dia 2 de juny. Aquesta aplicació, Movis, substituirà Aparcare, que estava en funcionament des de l'any 2018. També destaquem que hi ha hagut 4 ferits, 3 per arma blanca, en una baralla multitudinària a Lloret de Mar. Una persona continua greu, hospitalitzada a l'Hospital Trueta de Girona. També destaquem que Pineda es convertirà en l'epicentre de l'esport híbrid amb el debut de la tri-relei i atló. Serà el dia 6 de juny, és una nova fita esportiva, una competició que fusiona cursa a peu i entrenament funcional en un format intens i molt innovador. Aquesta prova només és oberta a majors de 18 anys. Avui a radiopineda.cat us descobrim un curiós relat d'un combat de pinedencs contra corsaris de Pineda l'any 1754. L'Arxiu Comarcal del Maresme disposa d'aquest interessant document històric que aporta llum sobre un episodi de defensa al litoral, una peça inclosa dins la col·lecció de la família Jofre de Mataró. És un testimoni d'un enfrontament d'un grup de veïns de Pineda contra corsaris musulmans el maig del 1754. Ho podeu descobrir avui a radiopineda.cat. I el temps que ve marcat novament per la calor, i atenció perquè aquests propers dies encara pot fer més calor. És tot, més informació d'aquí a una hora.

Quan arriben aquestes dates i a aquestes altures de l'any, això ens insinua i ens sumem ja l'estiu a la cantonada. Tot i que tenim un petit tastet, aquests dies amb temperatures que han d'anar pujant encara més a mida que avanci la setmana. Menys mal que tenim parents tan musicals com els tiets. Això es diu que

0: 94.6 FM.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.

0: El ple de l'Ajuntament de Pineda, celebrat ahir, aprova ampliar la zona verda d'aparcament i també reforç de l'atenció domiciliària. El ple es va celebrar ahir, va abordar moltes qüestions en gestió i polítiques públiques. Va començar adherint-se al manifest Tots contra l'ictus, promovent la sensibilització i la prevenció d'aquesta malaltia. El consistori s'ha compromès a impulsar accions de difusió i d'educació sanitària. En l'àmbit econòmic, el plenari va constituir la Junta General de la Societat Municipal Via Apunt. Ha aprovat els comptes anuals de 2025. La societat ha registrat un resultat positiu de 133.000 euros. Es destinarà íntegrament a reserves per reforçar la solvència, afrontar també futurs projectes. Pel que fa a la mobilitat, s'ha donat llum verda a l'ampliació de la zona verda d'aparcament amb la incorporació de nous carrers i també la reconversió de zones estacionals de l'estiu en permanents. La mesura respon a la demanda veïnal, sobretot a la zona de Poblenou. Tot i el suport general de tots els grups, també van suggerir estudiar espais d'estacionament de llarga estada pels visitants, perquè van assegurar que Pineda és un poble turístic. Les noves zones verdes d'aparcament són en un sector de Poblenou a tocar amb el terme municipal de Calella, però també, per exemple, a l'entorn del supermercat Aldi, entre d'altres. Un altre punt destacat ha estat l'aprovació d'un reglament intern per regular l'ús de les armes i les eines policials per part de la policia local de Pineda, un document que estableix criteris d'actuació pels agents. L'objectiu, unificar protocols i garantir una actuació que sigui destacada i adequada. I en matèria econòmica i de serveis, el ple aprova també diverses liquidacions de factures. També s'han aprovat modificacions pressupostàries rellevants. Per exemple, una ampliació de crèdit destinada a inversions per asfaltar carrers i l'adquisició d'una nau municipal amb la previsió de que s'hi pugui posar la futura comissaria de la policia local. També s'han aprovat alguns increments de partides de personal. I en l'àmbit social, el ple ha validat també per urgència una nova licitació del servei d'atenció domiciliària. El pressupost és de 2 milions d'euros per 2 anys. Recordem que en aquest punt, segons va explicar l'equip de govern, és un servei destinat a persones en situació de dependència que experimenta també un increment de la dotació pressupostària. L'equip de govern va assegurar que vol garantir-ne la qualitat i millorar les condicions laborals de les treballadores. Aquest punt també va ser aprovat al ple municipal. Hi van haver-hi dues mocions. D'una banda, Esquerra Republicana va presentar una moció en defensa de la llengua catalana i va demanar reforçar-ne l'ús com a eina de cohesió social, sobretot a l'administració, fent complir la normativa als comerços o també dins l'àmbit educatiu. Tots els grups van votar-hi a favor, excepte el PP, que es va abstenir. La segona moció, aprovada per unanimitat, presentada per Pineda en Comú, reclamava millores en el sistema educatiu públic català. Va posar l'accent en la reducció de ràtios, l'increment de recursos o la millora de les condicions laborals del personal. Finalment, el ple va donar compte de l'estat d'execució del pressupost al primer trimestre de 2026. També va haver-hi, com sabeu, el torn obert de paraules. De tot això us en parlem avui abastament a radiopineda.cat i també ho farem aquests propers dies als nostres butlletins informatius. I ara passem a altres qüestions també de l'actualitat, perquè Pineda acollirà una vegada més dues noves jornades per tramitar el DNI i el passaport durant el mes de juny. Seran els dies 3 i 17. Els veïns podran renovar o expedir aquests documents sense haver d'anar a un altre municipi. Per accedir al servei, recordeu que cal demanar cita prèvia, però a partir del dia 29 de maig, a través del web municipal o bé per telèfon. L'Ajuntament de Pineda recorda la importància de reservar hora amb antelació per poder garantir aquesta atenció. I Pineda se sumarà també a la commemoració del Dia Mundial de la Salut de les Dones, que és aquest proper 28 de maig. Hi ha un ampli programa d'activitats, sobretot centrades en la prevenció i el benestar. La iniciativa inclou propostes divulgatives amb atenció a la salut femenina a totes les etapes de la seva vida. Les activitats ja comencen justament demà dimecres a Ràdio Pineda. El programa Pineda es mou. Està dedicat a l'augment de les malalties de transmissió sexual a càrrec de la doctora Maura. Dijous hi haurà diverses xerrades. Al Centre Cívic Poble Nou, a les 5, xerrades sobre les etapes del cos de la dona amb Tamara Martín. I a la mateixa hora, a l'Avinguda Hispanitat, una sessió demostrativa d'exercicis de força per a dones amb Núria Costes. Dijous a la tarda, xerrada sobre salut amb mirada femenina, amb la doctora Pol. I divendres, Màxim Pavovic farà una xerrada sobre el sol pelvià. Serà, com diem, divendres a les 5 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. Amb tota aquesta programació, tant l'Ajuntament com el CAP volen conscienciar i informar per millorar la salut de les dones. I aquest proper dissabte es farà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu de Pineda i fomentar la participació ciutadana. La trobada comptarà amb 35 entitats. La jornada començarà al matí a l'auditori amb una benvinguda i seguidament uns vídeos elaborats per cada entitat. A les 11 del matí hi haurà una sessió d'impro show i a 1:15 un vermut al pati de Can Comas. Hi haurà la col·laboració del Xip. La regidora de Participació Ciutadana, Yolanda Mayas, ha dit que vol ser un dia per celebrar i visibilitzar la tasca que fan les entitats de Pineda.
1: Tindrem un dia maco, que creiem que bueno, estarà molt bé, i serem uns 35 entitats. Jo, el més important seria bueno, reconèixer el valor, no, i el treball que fan per Pineda, tant associacions com entitats del municipi, no? I que al final, mica en mica, que any rere any se vagin apuntant més entitats.
0: Això serà dissabte al matí i a la tarda la plaça de les Mèlies acollirà una mostra d'entitats que és un espai obert per conèixer la seva activitat. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Ricard Alonso, anima a la ciutadania a implicar-se activament en el teixit associatiu.
2: Que la gent participi, que la gent s'apunti a entitats, que la gent s'apunti perquè és un espai de convivència, és un espai de gaudi, és un espai de compromís, i sobretot la gent jove i els pares que apuntem als nanos a fer aquest tipus d'activitat, ja sigui amb el cau, ja sigui allà on vulguin, però que facin coses perquè és un lloc d'aprenentatge de viure en societat.
0: Recordeu que tot plegat serà, com diem, aquest dissabte, tant al matí com a la tarda, però sobretot al matí, a l'auditori. Us en parlarem també aquests propers dies a Ràdio Pineda. Per cert, que a Calella es canviarà el sistema de pagament de la zona blava i la zona verda a partir del dia 2 de juny. L'aplicació Mouis ha de substituir Aparcare, que fins ara estava en funcionament i que havia tingut alguns problemes tècnics els darrers mesos. Entre les noves funcionalitats destacades, hi ha la possibilitat de recuperar l'import del temps no consumit o bé anul·lar denúncies. Això facilita molt una gestió més flexible de l'aparcament. Recordeu, això serà a Calella a partir del 2 de juny. Una baralla multitudinària registrada la matinada de diumenge a Lloret de Mar va acabar amb 4 joves ferits, 3 d'ells per arma blanca i una quarta persona amb fortes contusions. Per cert que un ferit continua ingressat a Girona en estat greu però estable. Val a dir doncs, que ha hagut de ser intervingut quirúrgicament 2 vegades, però ara per ara no estem per la seva vida. Fonts policials diuen que van participar-hi 20 persones que provenien d'Arbúcies, un altre grup que estava format per persones de Mataró, Tossa i altres pobles. En aquesta baralla es han produït també les destrosses d'un vehicle d'una de les víctimes. I al programa Menys Jove de Ràdio Pineda, la psicòloga infantil i juvenil Sigrid Fadrique ha reflexionat avui sobre el paper fonamental de les relacions socials a la salut emocional dels nens i adolescents. Ha explicat que aquestes primeres interaccions amb els seus iguals són essencials per la construcció de la seva identitat i el seu benestar psicològic, una etapa on hi ha també molta necessitat de pertinença. Ha dit també que l'exclusió social per a ells no és un fet menor, pot arribar a ser viscuda amb la mateixa intensitat que el dolor físic. Ho ha explicat avui a Ràdio Pineda.
3: Les relacions socials tenen un paper fonamental en el desenvolupament emocional tant d'infants com d'adolescents. M'atreviria a dir-te que, sobretot i davant de tot, pels adolescents. Si posem el focus especialment a l'adolescència, si ens adonem, el grup d'iguals pren molt de pes perquè ajuda a respondre a la pregunta de on encaixo. Hi ha estudis dins de la psicologia del desenvolupament que mostren que el sentiment de pertinença durant l'adolescència té un impacte directe sobre l'autoestima i el benestar emocional. Clar, què vol dir això? Que sabem que sentir-se acceptat pel grup activa àrees cerebrals relacionades amb la recompensa i la seguretat emocional. Però fixa-t'hi que tot el que té a veure amb l'exclusió social, sentir-se fora que no en formem part, activa les mateixes zones cerebrals relacionades amb el dolor físic.
0: I pel que fa als conflictes, la psicòloga ha remarcat que són inevitables, fins i tot necessaris, diu, pel creixement personal. No es tracta d'evitar-los, sinó d'aprendre a gestionar-los, segons ha afirmat. En l'àmbit de les relacions afectives, Fadrique alerta sobre la normalització de les conductes tòxiques, com el control a través de xarxes socials o la gelosia, interpretada, diu, com a prova d'amor. Ha subratllat la necessitat de parlar obertament sobre què és una relació saludable.
3: Garantir una bona qualitat a nivell d'amistats el que ens ajuda és no només a millorar la salut mental, com bé has dit, sinó a regular-nos emocionalment. I a més, també hi ha menys risc d'angoixa i de sintomatologia depressiva al llarg d'aquesta etapa. Que els conflictes entre amics o entre iguals són normals i m'atreviria a dir que més que necessaris perquè formen part de l'aprenentatge social. Ara bé, partim de la base de que, i això no ho hem de perdre de vista, que a vegades als adults se'ns oblida, que tant infants com adolescents estan en preprocés d'aprenentatge, de gestionar emocions, comunicar el malestar, posar límits i tolerar frustracions. Per això, si ens hi fixem, sobretot les persones que convivim amb nens i adolescents, moltes vegades ens trobem reaccions que venen des de la impulsivitat.
0: A l'espai Menys Jove podeu escoltar recomanacions per a les famílies, com ara la validació emocional, com ha de ser la comunicació o el foment de l'empatia. La psicòloga ha destacat aquesta tendència esperançadora. Diu que cada cop són més les joves que són conscients de la seva importància en la salut mental. Recordeu que podeu recuperar aquesta interessant entrevista avui a radiopineda.cat. I Pineda es convertirà en l'epicentre de l'esport híbrid amb el debut de la Tri-Relay i Atló. Pineda ho farà el dia 6 de juny, és una nova fita esportiva amb l'estrena de la Tri-Relay i Atló, com diem, una competició que fusiona la cursa a peu, però també l'entrenament funcional en un format intens i també molt innovador. Es farà en un circuit tancat vora del mar. Els participants combinaran trams de running amb estacions funcionals com els burpees, transport de pesos o arrossegament de barrils. Cada exercici estarà supervisat per uns jutges. Les inscripcions ja estan obertes, la jornada acabarà amb el lliurament de trofeus. La competició és per a majors de 18 anys i es farà el 6 de juny, com diem, a Pineda. I avui a radiopineda.cat us destaquem una curiosa notícia. Us descobrim el relat d'un combat de pinedencs contra uns corsaris, uns pirates, l'any 1754. És un document històric de l'any 1754, com diem, que està conservat a l'Arxiu Comarcal del Maresme. Recull la certificació oficial emesa pels regidors de la vila de Pineda. Segons relata aquest interessant document, una galeota corsària perseguia una pollacra napolitana, que és un vaixell, a l'altura de Pineda. Davant del perill, la tripulació napolitana va abandonar l'embarcació, però va ser aleshores quan gent de Pineda, amb pocs efectius, van decidir intervenir. Van fer, segons asseguren, una actuació valenta i molt arriscada i es van enfrontar directament als corsaris, un combat que va allargar-se durant mitja hora. Tot això ho diu aquest interessant document. Va ser una resistència pinedenca liderada doncs, per la família Castellà, que va resultar ser decisiva perquè els corsaris es van veure obligats a retirar-se i, per tant, a abandonar aquest intent de captura. Un interessant, ja dic, document que diu que, sense aquesta intervenció dels pinedencs, hauria estat impossible desempallegar-se dels corsaris. Per tant, una notícia, sens dubte, molt curiosa que podeu descobrir avui a Ràdio Pineda. Pineda.cat. Una documentació, doncs, fonamental per entendre la història local i per entendre quina era la situació també amb el pillatge al mar al segle XVII i segle XVIII. I a més, notícia, doncs, molt curiosa que ens ha fet arribar, com sempre, l'Arxiu Municipal de Pineda. És tot, ara el temps. Amb Jordi Pérez tornem a parlar de calor.
4: Ja sabem que no ho podem dir perquè això ho diuen els serveis oficials, però iniciarem un episodi de dimecres a dissabte. Ja veurem si no és una onada de calor. Jo diria que segurament entrarem en un episodi d'onada de calor. Ho diem en veu petita, però que estem en mes de maig i a vegades els serveis oficials, AEMET, Meteocat, se'ls hi va una mica de mare, perquè això no, això sempre és de juny a agost, però a maig doncs m'entenen per on vaig. Però les temperatures seran de canícula. Sí que segurament doncs, ja veurem si no diem una de calor, però vaja, els mapes que veig serà de calor molt intensa demà. El centre nucli càlid de Centre Europa, lentament, ahir me'l estava mirant el mapa, es desplaça des de Centre Europa cap al nord-est peninsular. Demà tindrem el nucli càlid, doncs, pràcticament, com diem, al sobre de la vertical del nord-est peninsular. Això què farà? Això el que farà és la subsidència. Què és la subsidència? Pues que es desplomaran les humitats. Ja ho estan sent, perquè les humitats baixen, es desplomen en hores diurnes a gran part de Catalunya, però demà baixaran més. I això afavorirà que la temperatura s'enfili més. Demà poden pujar 1, 2, 3 graus, 4 en algunes zones, per tant, de 1 a 4 graus ascens tèrmic respecte avui les màximes. Demà el sol serà el que s'imposarà amb 4 nuvolets prims. El vent de Garbí pot agafar una mica de força a partir de la tarda, sobretot costa central, costa brava, però pobret, aquest vent de Garbí temperat doncs, fer lleugerir una mica la calor molt a tall de mar, però les temperatures seran molt altes, de 25 a, 20, a 30 graus a tota la línia costanera, segurament que tindrem més 26, 27 i 28 aquí fins i tot a l'Alt Maresme, malgrat aquest garbinet que pugui fer a la línia costanera, i en zones interiors veurem més 35, avui potser algun 35 al Pla de Lleida o Fregant, però demà sí que cauran segurament en alguns punts de Girona, del prelitoral de Barcelona, Catalunya Central i per suposat, a les zones de Lleida veurem més valor superant els 35 graus. Per tant, s'engega el forn.
0: Doncs gràcies, Jordi. Estarem preparats per aquesta forta calor o onada de calor que podria arribar. Sens dubte serà notícia aquests propers dies. És tot, més informació d'aquí a una hora.

Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

0: Són les dues. Notícies.
1: El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova ampliar la zona verda d'aparcament i també el reforç de l'atenció domiciliària. El ple s'adherí també al manifest Tots contra l'ITUS, promovent la sensibilització i la prevenció d'aquesta malaltia. El plenari també ha constituït la Junta General de la Societat Via Apunt a una... i també els seus comptes anuals. Com dèiem, pel que fa a la mobilitat, ha donat llum verda a l'ampliació de la zona verda d'aparcament, sobretot en noves zones a Poblenou, també a l'entorn del supermercat Aldi i altres àrees. També s'ha aprovat un reglament intern per regular l'ús d'armes i eines policials per part de la policia local de Pineda. També hi ha hagut algunes modificacions rellevants, per exemple, una ampliació de crèdit per inversions, com ara asfaltar carrers, i també l'adquisició d'una nau municipal per posar-hi la futura comissaria de la policia local. També increment per partides de personal. Val a dir que en aquest ple també s'ha aprovat una moció en defensa de la llengua catalana que ha presentat Esquerra Republicana. Tots els partits van votar-hi a favor, el Partit Popular es va abstenir. La segona moció, aprovada per unanimitat, la va presentar Pineda en Comú, reclama millores en el sistema educatiu. També amb el torn obert de paraules que repassem en altres butlletins informatius. Pineda acollirà una vegada més dues jornades per tramitar el DNI i també el passaport durant el mes de juny. Serà els dies 3 i 17. Els veïns poden renovar o expedir aquests documents sense haver de desplaçar-se fora de Pineda. Cal demanar cita prèvia a partir del dia 29 de maig. Pineda se suma a la commemoració del Dia Mundial de la Salut de les Dones. Es farà aquest cap de setmana amb un ampli programa d'activitats centrades en la prevenció i el benestar. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. I aquest dissabte es farà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. Aquesta trobada comptarà amb 35 entitats i 160 participants. Es farà a l'auditori. Hi haurà també una benvinguda, es podran veure alguns vídeos i també es podran consultar directori d'entitats. Hi haurà també una sessió d'impro show i un vermut a Can Comas. Calella estrena nova aplicació per pagar Zona Blava i Zona Verda. Serà a partir del dia 2 de juny. Aquesta aplicació, Movis, substituirà Aparcare, que estava en funcionament des de l'any 2018. També destaquem que hi ha hagut 4 ferits, 3 per arma blanca, en una baralla multitudinària a Lloret de Mar. Una persona continua greu, hospitalitzada a l'Hospital Trueta de Girona. I també destaquem que Pineda es convertirà en l'epicentre de l'esport híbrid amb el debut de la Tri-Relay i Atló. Serà el dia 6 de juny, és una nova fita esportiva, una competició que fusiona cursa a peu i entrenament funcional en un format intens i molt innovador. Aquesta prova només és oberta a majors de 18 anys. I avui a radiopineda.cat us descobrim un curiós relat d'un combat de pinedencs contra corsaris de Pineda l'any 1754. L'Arxiu Comarcal del Maresme disposa d'aquest interessant document històric que aporta llum sobre un episodi de defensa al litoral, una peça inclosa dins la col·lecció de la família Jofre de Mataró. És un testimoni d'un enfrontament d'un grup de veïns de Pineda contra corsaris musulmans al maig del 1754. Ho podeu descobrir avui a radiopineda.cat. I el temps, que ve marcat novament per la calor, i atenció, perquè aquests propers dies encara pot fer més calor. És tot, més informació d'aquí a una hora.

El ple de Pineda aprova ampliar la zona verda d'aparcament i el reforç de l'atenció domiciliària. Per el que fa a la mobilitat, s'ha donat llum verda a una ampliació de la zona verda d'aparcament, amb la incorporació de nous carrers i la reconversió d'algunes zones estacionals en permanents. Aquestes noves zones són a Poblenou, a l'entorn del supermercat Aldi i altres àrees. Destaca també una ampliació destinada a inversions com l'asfaltatge de carrers, l'adquisició d'una nau municipal, amb la previsió d'acollir-hi una futura comissaria de policia local, i l'increment de partides per personal. En l'àmbit social, el ple ha validat per urgència la nova licitació del servei d'atenció domiciliària, amb un pressupost de més de 2,1 milions d'euros pels dos anys. Aquest dissabte es fa la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu, local i fomentar la participació ciutadana. La trobada comptarà amb 35 entitats i 160 participants. La jornada començarà a les 10 del matí a l'Auditori. Dissabte a la tarda, de 5 a 8 a la plaça de les Mèlies, acollirà la mostra d'entitats, un espai obert per conèixer de prop la seva activitat. Al programa Ment Jove de Ràdio Pineda, la psicòloga infantil i juvenil Sigrid Fadrique ha reflexionat sobre el paper fonamental de les relacions socials en la salut emocional dels nens i adolescents. Segons ha explicat, aquestes primeres interaccions amb els iguals són essencials per la construcció de la identitat i el benestar psicològic. En l'àmbit de les relacions afectives, Fadrique ha alertat sobre la normalització de conductes tòxiques, com el control a través de les xarxes socials o la gelosia interpretada com a prova d'amor. En aquest sentit, ha subratllat la necessitat de parlar obertament sobre què és una relació saludable. A l'espai Ment Jove podreu escoltar recomanacions per les famílies, com la validació emocional, la comunicació assertiva i el foment de l'empatia. Tot això ho podreu trobar a radiopineda.cat. I el temps. Demà dimecres s'inicia un episodi d'onada de calor. Temperatures màximes al voltant de 28 graus a la costa amb un nou dia de temps estable. I dijous i divendres la calor s'intensificarà. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

Són les 4. Notícies. El ple de Pineda aprova ampliar la zona verda d'aparcament i el reforç de l'atenció domiciliària. Per el que fa a la mobilitat, s'ha donat llum verda a una ampliació de la zona verda d'aparcament, amb la incorporació de nous carrers i la reconversió d'algunes zones estacionals en permanents. Aquestes noves zones són a Poblenou, a l'entorn del supermercat Aldi i altres àrees. Destaca també una ampliació destinada a inversions com l'asfaltatge de carrers, l'adquisició d'una nau municipal, amb la previsió d'acollir-hi una futura comissaria de policia local, i l'increment de partides per personal. En l'àmbit social, el ple ha validat per urgència la nova licitació del servei d'atenció domiciliària, amb un pressupost de més de 2,1 milions d'euros pels dos anys. Aquest dissabte es fa la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu, local i fomentar la participació ciutadana. La trobada comptarà amb 35 entitats i 160 participants. La jornada començarà a les 10 del matí a l'Auditori. Dissabte a la tarda, de 5 a 8 a la plaça de les Mèlies, acollirà la mostra d'entitats, un espai obert per conèixer de prop la seva activitat. Al programa Ment Jove de Ràdio Pineda, la psicòloga infantil i juvenil Sigrid Fadrique ha reflexionat sobre el paper fonamental de les relacions socials en la salut emocional dels nens i adolescents. Segons ha explicat, aquestes primeres interaccions amb els iguals són essencials per la construcció de la identitat i el benestar psicològic. En l'àmbit de les relacions afectives, Fadrique ha alertat sobre la normalització de conductes tòxiques, com el control a través de les xarxes socials o la gelosia interpretada com a prova d'amor. En aquest sentit, ha subratllat la necessitat de parlar obertament sobre què és una relació saludable. A l'espai Ment Jove podreu escoltar recomanacions per les famílies, com la validació emocional, la comunicació assertiva i el foment de l'empatia. Tot això ho podreu trobar a radiopineda.cat. I el temps. Demà dimecres s'inicia un episodi d'onada de calor. Temperatures màximes al voltant de 28 graus a la costa amb un nou dia de temps estable. I dijous i divendres la calor s'intensificarà. Per més informació podeu consultar la web de radiopineda.cat.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda. Ràdio.

0: Són les 5. Notícies.
1: Pineda se suma a la commemoració del Dia Mundial de la Salut de les Dones, que és el 28 de maig, amb un ampli programa d'activitats centrades en la prevenció i el benestar. Unes activitats que comencen demà dimecres amb el programa Pineda es mou, de Ràdio Pineda, que estarà dedicat a l'augment de les malalties de transmissió sexual i serà a càrrec de la doctora Maura. Dijous es faran diverses xerrades. Al Centre Cívic Poblenou, una xerrada sobre les etapes del cos de la dona amb Tamara Martín, a les 5 de la tarda. I a la mateixa hora, Avinguda Hispanitat, una sessió demostrativa d'exercicis de força per a dones amb Núria Costes. També dijous, a Can Comas, xerrada sobre salut amb mirada femenina, amb la doctora Pol, del CAP de Pineda, a un quart de 6 de la tarda. I divendres, Màxim Popovic farà una xerrada sobre el sol pelvià, a les 5 de la tarda, a la Biblioteca Serra i Moret. Amb aquesta programació, l'Ajuntament de Pineda i el CAP volen conscienciar, informar i oferir eines per millorar la salut de les dones. Dissabte es farà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada comptarà amb 35 entitats i 160 participants. En parla la regidora de Participació Ciutadana, Yolanda Mayas.
2: Tindrem un dia maco, que creiem que bueno, estarà molt bé, i serem uns 35 entitats. Jo, el més important seria, bueno, reconèixer el valor, no, i el treball que fan per Pineda, tant associacions com entitats del municipi, no? I que al final, mica en mica, que any rere any se vagin apuntant més entitats.
3: Que la gent participi, que la gent s'apunti a entitats, que la gent s'apunti, perquè és un espai de convivència, és un espai de gaudi, és un espai de compromís, i sobretot la gent jove i els pares que apuntem als nanos a fer aquest tipus d'activitat, ja sigui amb el cau, ja sigui allà on vulguin, però que facin coses, perquè és un lloc d'aprenentatge, de viure en societat.
1: La jornada començarà al matí directament amb les entitats i dissabte a la tarda, de 5 a 8 a la plaça de les Mèlies, hi haurà la mostra d'entitats, un espai obert per conèixer de prop les seves activitats. Calella canviarà el sistema de pagament de la zona blava i verda a partir del pròxim 2 de juny. L'aplicació Mowith substituirà Aparcare, fins ara en funcionament des de 2018 i que havia registrat molts problemes tècnics els darrers mesos. I Pineda es convertirà en l'epicentre de l'esport híbrid amb el debut del tri-relay Hiatló. Serà el pròxim 6 de juny, una nova fita esportiva, una competició que fusiona la cursa a peu i l'entrenament funcional en un format intens i innovador. Tot això a Pineda, el 6 de juny, en una competició exclusiva per a majors de 18 anys.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: Són les 6. Notícies.
1: Pineda se suma a la commemoració del Dia Mundial de la Salut de les Dones, que és el 28 de maig, amb un ampli programa d'activitats centrades en la prevenció i el benestar. Unes activitats que comencen demà dimecres amb el programa Pineda es mou, de Ràdio Pineda, que estarà dedicat a l'augment de les malalties de transmissió sexual i serà a càrrec de la doctora Maura. Dijous es faran diverses xerrades. Al Centre Cívic Poblenou, una xerrada sobre les etapes del cos de la dona amb Tamara Martín, a les 5 de la tarda. I a la mateixa hora, Avinguda Hispanitat, una sessió demostrativa d'exercicis de força per a dones amb Núria Costes. També dijous, a Can Comas, xerrada sobre salut amb mirada femenina amb la doctora Pol, del CAP de Pineda, a 5:15 de la tarda. I divendres, Màxim Popovic farà una xerrada sobre el sol pelvià a 5:00 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. Amb aquesta programació, l'Ajuntament de Pineda i el CAP volen conscienciar, informar i oferir eines per millorar la salut de les dones. Dissabte es farà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. La trobada comptarà amb 35 entitats i 160 participants. En parla la regidora de Participació Ciutadana, Yolanda Mayas.
2: Tindrem un dia maco, que creiem que bueno, estarà molt bé, i serem uns 35 entitats. Jo, el més important seria, bueno, reconèixer el valor, no, i el treball que fan per Pineda, tant associacions com entitats del municipi, no? I que al final, mica en mica, que any rere any se vagin apuntant més entitats.
3: Que la gent participi, que la gent s'apunti a entitats, que la gent s'apunti, perquè és un espai de convivència, és un espai de gaudi, és un espai de compromís, i sobretot la gent jove i els pares que apuntem als nanos a fer aquest tipus d'activitat, ja sigui amb el cau, ja sigui allà on vulguin, però que facin coses, perquè és un lloc d'aprenentatge, de viure en societat.
1: La jornada començarà al matí directament amb les entitats i dissabte a la tarda, de 5 a 8 a la plaça de les Mèlies, hi haurà la mostra d'entitats, un espai obert per conèixer de prop les seves activitats. Calella canviarà el sistema de pagament de la zona blava i verda a partir del pròxim 2 de juny. L'aplicació Mowith substituirà Aparcare, fins ara en funcionament des de 2018 i que havia registrat molts problemes tècnics els darrers mesos. I Pineda es convertirà en l'epicentre de l'esport híbrid amb el debut del tri-relay Hiatló. Serà el pròxim 6 de juny, una nova fita esportiva, una competició que fusiona la cursa a peu i l'entrenament funcional en un format intens i innovador. Tot això a Pineda, el 6 de juny, en una competició exclusiva per a majors de 18 anys.

0: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.

El ple de l'Ajuntament de Pineda, celebrat ahir, aprova ampliar la zona verda d'aparcament i també reforç de l'atenció domiciliària. El ple es va celebrar ahir, va abordar moltes qüestions en gestió i polítiques públiques. Va començar adherint-se al manifest Tots contra l'ictus, promovent la sensibilització i la prevenció d'aquesta malaltia. El consistori s'ha compromès a impulsar accions de difusió i d'educació sanitària. En l'àmbit econòmic, el plenari va constituir la Junta General de la Societat Municipal Via Apunt. Ha aprovat els comptes anuals de 2025. La societat ha registrat un resultat positiu de 133.000 euros. Es destinarà íntegrament a reserves per reforçar la solvència, afrontar també futurs projectes. Pel que fa a la mobilitat, s'ha donat llum verda a l'ampliació de la zona verda d'aparcament amb la incorporació de nous carrers i també la reconversió de zones estacionals de l'estiu en permanents. La mesura respon a la demanda veïnal, sobretot a la zona de Poblenou. Tot i el suport general de tots els grups, també van suggerir estudiar espais d'estacionament de llarga estada pels visitants, perquè van assegurar que Pineda és un poble turístic. Les noves zones verdes d'aparcament són en un sector de Poblenou, a tocar amb el terme municipal de Calella, però també, per exemple, a l'entorn del supermercat Aldi, entre d'altres. Un altre punt destacat ha estat l'aprovació d'un reglament intern per regular l'ús de les armes i les eines policials per part de la policia local de Pineda, un document que estableix criteris d'actuació pels agents. L'objectiu, unificar protocols i garantir una actuació que sigui destacada i adequada. I en matèria econòmica i de serveis, el ple aprova també diverses liquidacions de factures. També s'han aprovat modificacions pressupostàries rellevants. Per exemple, una ampliació de crèdit destinada a inversions per asfaltar carrers i l'adquisició d'una nau municipal amb la previsió de que s'hi pugui posar la futura comissaria de la policia local. També s'han aprovat alguns increments de partides de personal. I en l'àmbit social, el ple ha validat també per urgència una nova licitació del servei d'atenció domiciliària. El pressupost és de 2 milions d'euros per 2 anys. Recordem que en aquest punt, segons va explicar l'equip de govern, és un servei destinat a persones en situació de dependència que experimenta també un increment de la dotació pressupostària. L'equip de govern va assegurar que vol garantir-ne la qualitat i millorar les condicions laborals de les treballadores. Aquest punt també va ser aprovat al ple municipal. Hi van haver-hi dues mocions. D'una banda, Esquerra Republicana va presentar una moció en defensa de la llengua catalana i va demanar reforçar-ne l'ús com a eina de cohesió social, sobretot a l'administració, fent complir la normativa als comerços o també dins l'àmbit educatiu. Tots els grups van votar-hi a favor, excepte el PP, que es va abstenir. La segona moció, aprovada per unanimitat, presentada per Pineda en Comú, reclamava millores en el sistema educatiu públic català. Va posar l'accent en la reducció de ràtios, l'increment de recursos o la millora de les condicions laborals del personal. Finalment, el ple va donar compte de l'estat d'execució del pressupost al primer trimestre de 2026. També va haver-hi, com sabeu, el torn obert de paraules. De tot això us en parlem avui abastament a Ràdio Pineda.

per poder garantir aquesta atenció. I Pineda se sumarà també a la commemoració del Dia Mundial de la Salut de les Dones, que és aquest proper 28 de maig. Hi ha un ampli programa d'activitats, sobretot centrades en la prevenció i el benestar. La iniciativa inclou propostes divulgatives

0: I divendres, Màxim Popovic farà una xerrada sobre el sol pelvià. Serà, com diem, divendres a les 5 de la tarda a la Biblioteca Serra i Moret. Amb tota aquesta programació, tant l'Ajuntament com el CAP volen conscienciar i informar per millorar la salut de les dones. I aquest proper dissabte es farà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu de Pineda i fomentar la participació ciutadana. La trobada comptarà amb 35 entitats. La jornada començarà al matí a l'auditori amb una benvinguda i seguidament uns vídeos elaborats per cada entitat. A les 11 del matí hi haurà una sessió d'impro show i a 1:15 un vermut al pati de Can Comas. Hi haurà la col·laboració del Xip. La regidora de Participació Ciutadana, Yolanda Mayas, ha dit que vol ser un dia per celebrar i visibilitzar la tasca que fan les entitats de Pineda.
1: Tindrem un dia maco, que creiem que bueno, estarà molt bé, i serem uns 35 entitats. Jo, el més important seria bueno, reconèixer el valor, no, i el treball que fan per Pineda, tant associacions com entitats del municipi, no? I que al final, mica en mica, any rere any, se vagin apuntant més entitats.
0: Això serà dissabte al matí i a la tarda la plaça de les Mèlies acollirà una mostra d'entitats, que és un espai obert per conèixer la seva activitat. El tècnic de cultura de l'Ajuntament, Ricard Alonso, anima a la ciutadania a implicar-se activament en el teixit associatiu.
2: Que la gent participi, que la gent s'apunti a entitats, que la gent s'apunti perquè és un espai de convivència, és un espai de gaudi, és un espai de compromís, i sobretot la gent jove i els pares que apuntem als nanos a fer aquest tipus d'activitat, ja sigui amb el cau, ja sigui allà on vulguin, però que facin coses perquè és un lloc d'aprenentatge de viure en societat.
0: Recordeu que tot plegat serà, com diem, aquest dissabte, tant al matí com a la tarda, però sobretot al matí, a l'auditori. Us en parlarem també aquests propers dies a Ràdio Pineda. Per cert, que a Calella es canviarà el sistema de pagament de la zona blava i la zona verda a partir del dia 2 de juny. L'aplicació Mouis ha de substituir Aparcare, que fins ara estava en funcionament i que havia tingut alguns problemes tècnics els darrers mesos. Entre les noves funcionalitats destacades, hi ha la possibilitat de recuperar l'import del temps no consumit o bé anul·lar denúncies. Això facilita molt una gestió més flexible de l'aparcament. Recordeu, això serà a Calella a partir del 2 de juny. Una baralla multitudinària registrada la matinada de diumenge a Lloret de Mar va acabar amb 4 joves ferits, 3 d'ells per arma blanca i una quarta persona amb fortes contusions. Per cert, que un ferit continua ingressat a Girona en estat greu però estable. Val a dir, doncs, que ha hagut de ser intervingut quirúrgicament 2 vegades, però ara per ara no estem per la seva vida. Fonts policials diuen que van participar-hi 20 persones que provenien d'Arbúcies, un altre grup que estava format per persones de Mataró, Tossa i altres pobles. En aquesta baralla es han produït també les destrosses d'un vehicle d'una de les víctimes. I al programa Menys Jove de Ràdio Pineda, la psicòloga infantil i juvenil Sigrid Fadrique ha reflexionat avui sobre el paper fonamental de les relacions socials a la salut emocional dels nens i adolescents. Ha explicat que aquestes primeres interaccions amb els seus iguals són essencials per la construcció de la seva identitat i el seu benestar psicològic, una etapa on hi ha també molta necessitat de pertinença. Ha dit també que l'exclusió social per a ells no és un fet menor, pot arribar a ser viscuda amb la mateixa intensitat que el dolor físic. Ho ha explicat avui a Ràdio Pineda.
3: Les relacions socials tenen un paper fonamental en el desenvolupament emocional tant d'infants com d'adolescents. M'atreviria a dir-te que, sobretot i davant de tot, pels adolescents. Si posem el focus especialment a l'adolescència, si ens adonem, el grup d'iguals pren molt de pes perquè ajuda a respondre a la pregunta de on encaixo. Hi ha estudis dins de la psicologia del desenvolupament que mostren que el sentiment de pertinença durant l'adolescència té un impacte directe sobre l'autoestima i el benestar emocional. Clar, què vol dir això? Que sabem que sentir-se acceptat pel grup activa àrees cerebrals relacionades amb la recompensa i la seguretat emocional. Però fixa-t'hi que tot el que té a veure amb l'exclusió social, sentir-se fora, que no en formem part, activa les mateixes zones cerebrals relacionades amb el dolor físic.
0: I pel que fa als conflictes, la psicòloga ha remarcat que són inevitables, fins i tot necessaris, diu, pel creixement personal. No es tracta d'evitar-los, sinó d'aprendre a gestionar-los, segons ha afirmat. En l'àmbit de les relacions afectives, Fadrique

0: alerta sobre la normalització de les conductes tòxiques, com el control a través de xarxes socials o la gelosia, interpretada, diu, com a prova d'amor. Ha subratllat la necessitat de parlar obertament sobre què és una relació saludable.
1: Garantir una bona qualitat a nivell d'amistats el que ens ajuda és no només a millorar la salut mental, com bé has dit, sinó a regular-nos emocionalment. I a més, també hi ha menys risc d'angoixa i de sintomatologia depressiva al llarg d'aquesta etapa. Que els conflictes entre amics o entre iguals són normals i m'atreviria a dir que més que necessaris perquè formen part de l'aprenentatge social. Ara bé, partim de la base de que, i això no ho hem de perdre de vista, que a vegades els adults se'ns oblida, que tant infants com adolescents estan en preprocés d'aprenentatge, de gestionar emocions, comunicar el malestar, posar límits i tolerar frustracions. Per això, si ens hi fixem, sobretot les persones que convivim amb nens i adolescents, moltes vegades ens trobem reaccions que venen des de la impulsivitat.
0: A l'espai Menys Jove podeu escoltar recomanacions per a les famílies, com ara la validació emocional, com ha de ser la comunicació o el foment de l'empatia. La psicòloga ha destacat aquesta tendència esperançadora. Diu que cada cop són més les joves que són conscients de la seva importància en la salut mental. Recordeu que podeu recuperar aquesta interessant entrevista avui a radiopineda.cat. I Pineda es convertirà en l'epicentre de l'esport híbrid amb el debut de la Tri-Relay i Atló. Pineda ho farà el dia 6 de juny, és una nova fita esportiva amb l'estrena de la Tri-Relay i Atló, com diem, una competició que fusiona la cursa a peu, però també l'entrenament funcional en un format intens i també molt innovador. Es farà en un circuit tancat vora del mar. Els participants combinaran trams de running amb estacions funcionals com els burpees, transport de pesos o arrossegament de barrils. Cada exercici estarà supervisat per uns jutges. Les inscripcions ja estan obertes, la jornada acabarà amb el lliurament de trofeus. La competició és per a majors de 18 anys i es farà el 6 de juny, com diem, a Pineda. I avui a radiopineda.cat us destaquem una curiosa notícia. Us descobrim el relat d'un combat de pinedencs contra uns corsaris, uns pirates, l'any 1754. És un document històric de l'any 1754, com diem, que està conservat a l'Arxiu Comarcal del Maresme. Recull la certificació oficial emesa pels regidors de la vila de Pineda. Segons relata aquest interessant document, una galeota corsària perseguia una pollacra napolitana, que és un vaixell, a l'altura de Pineda. Davant del perill, la tripulació napolitana va abandonar l'embarcació, però va ser aleshores quan gent de Pineda, amb pocs efectius, van decidir intervenir. Van fer, segons asseguren, una actuació valenta i molt arriscada i es van enfrontar directament als corsaris, un combat que va allargar-se durant mitja hora. Tot això ho diu aquest interessant document. Va ser una resistència pinedenca liderada, doncs, per la família Castellà, que va resultar ser decisiva perquè els corsaris es van veure obligats a retirar-se i, per tant, a abandonar aquest intent de captura. Un interessant, ja dic, document que diu que, sense aquesta intervenció dels pinedencs, hauria estat impossible desempallegar-se dels corsaris. Per tant, una notícia, sens dubte, molt curiosa que podeu descobrir avui a Ràdio Pineda. Pineda.cat. Una documentació, doncs, fonamental per entendre la història local i per entendre quina era la situació també amb el pillatge al mar al segle XVII i segle XVIII. I a més, notícia, doncs, molt curiosa que ens ha fet arribar, com sempre, l'Arxiu Municipal de Pineda. És tot, ara el temps. Amb Jordi Pérez tornem a parlar de calor.
2: Ja sabem que no ho podem dir perquè això ho diuen els serveis oficials, però iniciarem un episodi de dimecres a dissabte. Ja veurem si no és una onada de calor. Jo diria que segurament entrarem en un episodi d'onada de calor. Podríem en veu petita, però que estem en mes de maig. I a vegades els serveis oficials, AEMET, Meteocat, se'ls hi va una mica de mare, perquè això no, això sempre és de juny a agost, però a maig, doncs, m'entenen per on vaig. Però les temperatures seran de canícula. Sí que segurament, doncs, ja veurem si no diem una de calor, però vaja, els mapes que veig serà de calor molt intensa demà. El centre nucli càlid de Centre Europa, lentament, ahir me l'estava mirant al mapa, es desplaça des de Centre Europa cap al nord-est peninsular. Demà tindrem el nucli càlid, doncs, pràcticament, com diem, al sobre de la vertical del nord-est peninsular. Això què farà? Això el que farà és la subsidència. Què és la subsidència? Pues que es desplomaran les humitats. Ja ho estan sent, perquè les humitats baixen, es desplomen en hores diurnes a gran part de Catalunya, però demà baixaran més. I això afavorirà que la temperatura s'enfili més. Demà poden pujar 1, 2, 3 graus, 4 en algunes zones, per tant, d'1 a 4 graus ascens tèrmic respecte avui les màximes. Demà el sol serà el que s'imposarà amb 4 nuvolets prims. El vent de Garbí pot agafar una mica de força a partir de la tarda, sobretot costa central, Costa Brava, però pobret, aquest vent de Garbí temperat doncs, fer lleugerir una mica la calor molt a tall de mar, però les temperatures seran molt altes, de 25 a, 20, a 30 graus a tota la línia costanera, segurament que tindrem més 26, 27 i 28 aquí fins i tot a l'Alt Maresme, malgrat aquest garbinet que pugui fer a la línia costanera, i en zones interiors veurem més 35. Avui potser algun 35 al Pla de Lleida o Fregant, però demà sí que cauran segurament en alguns punts de Girona, del prelitoral de Barcelona, Catalunya Central i per suposat, a les zones de Lleida veurem més valor superant els 35 graus. Per tant, s'engega el forn.
0: Doncs gràcies, Jordi. Estarem preparats per aquesta forta calor o onada de calor que podria arribar. Sens dubte serà notícia aquests propers dies. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.

0: Ràdio Pineda.
1: Energia positiva. Són les 8. Notícies.
2: El ple de l'Ajuntament de Pineda aprova ampliar la zona verda d'aparcament i també el reforç de l'atenció domiciliària. El ple s'adherí també al manifest Tots contra l'ictus, promovent la sensibilització i la prevenció d'aquesta malaltia. El plenari també ha constituït la Junta General de la Societat Via Apunt a una... i també els seus comptes anuals. Com dèiem, pel que fa a la mobilitat, ha donat llum verda a l'ampliació de la zona verda d'aparcament, sobretot en noves zones, a Poble Nou, també a l'entorn del supermercat Aldi i altres àrees. També s'ha aprovat un reglament intern per regular l'ús d'armes i eines policials per part de la policia local de Pineda. També hi ha hagut algunes modificacions rellevants, per exemple, una ampliació de crèdit per inversions, com ara asfaltar carrers, i també l'adquisició d'una nou nau municipal per posar-hi la futura comissaria de la policia local. També increment per partides de personal. Val a dir que en aquest ple també s'ha aprovat una moció en defensa de la llengua catalana que ha presentat Esquerra Republicana. Tots els partits van votar-hi a favor, el Partit Popular es va abstenir. La segona moció, aprovada per unanimitat, la va presentar Pineda en Comú, reclama millores en el sistema educatiu. També amb el torn obert de paraules que repassem en altres butlletins informatius. Pineda acollirà una vegada més dues jornades per tramitar el DNI i també el passaport durant el mes de juny. Serà els dies 3 i 17. Els veïns poden renovar o expedir aquests documents sense haver de desplaçar-se fora de Pineda. Cal demanar cita prèvia a partir del dia 29 de maig. Pineda se suma a la commemoració del Dia Mundial de la Salut de les Dones. Es farà aquest cap de setmana amb un ampli programa d'activitats centrades en la prevenció i el benestar. Trobareu tota la informació a radiopineda.cat. I aquest dissabte es farà la tercera jornada d'entitats amb l'objectiu de posar en valor el teixit associatiu local i fomentar la participació ciutadana. Aquesta trobada comptarà amb 35 entitats i 160 participants. Es farà a l'auditori. Hi haurà també una benvinguda, es podran veure alguns vídeos i també es podran consultar directori d'entitats. Hi haurà també una sessió d'impro show i un vermut a Can Comas. Calella estrena nova aplicació per pagar Zona Blava i Zona Verda. Serà a partir del dia 2 de juny. Aquesta aplicació, Movis, substituirà Aparcare, que estava en funcionament des de l'any 2018. També destaquem que hi ha hagut 4 ferits, 3 per arma blanca, en una baralla multitudinària a Lloret de Mar. Una persona continua greu, hospitalitzada a l'Hospital Trueta de Girona. També destaquem que Pineda es convertirà en l'epicentre de l'esport híbrid amb el debut de la Tri Relay i Atló. Serà el dia 6 de juny, és una nova fita esportiva, una competició que fusiona cursa a peu i entrenament funcional en un format intens i molt innovador. Aquesta prova només és oberta a majors de 18 anys. I avui a radiopineda.cat us descobrim un curiós relat d'un combat de pinedencs contra corsaris de Pineda l'any 1754. L'Arxiu Comarcal del Maresme disposa d'aquest interessant document històric que aporta llum sobre un episodi de defensa al litoral, una peça inclosa dins la col·lecció de la família Jofre de Mataró. És un testimoni d'un enfrontament d'un grup de veïns de Pineda contra corsaris musulmans el maig del 1754. Ho podeu descobrir avui a radiopineda.cat. I el temps que ve marcat novament per la calor, i atenció perquè aquests propers dies encara pot fer més calor. És tot, més informació d'aquí a una hora.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: El mes de maig ve fort. Terrassetes, plans, fotos... Que no t'agafis sense el teu millor somriure. Només aquest mes, revisa gratis el teu somriure a Dental Company Pineda. Demana la teva cita avui mateix al 937 069 257.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 12. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Ràdio Pineda, 94.6 FM. It's 5 o'clock in the morning.

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6